0: Què té en comú un taller d'artesania a Pego amb una gira mundial de Robert Plant, el mític cantant de Led Zeppelin? Aquesta setmana, a Entre Nosaltres, descobrim la història d'Alphonse Sillen, el lutier que va canviar les fronteres d'Europa pel cor de la Marina Alta.
1: Els matis d'Esbart, les illes són terribles, ens cerquen del mar. Aire, ens falta l'aire.
0: Parlarem de fusta i d'ànima, de com una guitarra nascuda al nostre poble acaba conquistant els Estats Units i de per què la tendresa radical i el valencià són les millors eines per a construir una llar.
2: La identitat no és on naixes, sinó on decideixes posar l'ànima.
0: No te'l perdes. Aquest dimarts, 12 de maig, a les 20 hores, entrevista a Alphonse Sillen amb Xavi Aparici. Escolta'ns al 107.8 de la FM o a qualsevol lloc del món a través de www.radiopego.com.

0: Hola, sóc Juan Lu Álvarez i vos espere ací tots els dilluns de 8 a 9 de la nit si a Radio Pego la millor música, jazz, blues, reggae i totes les seues variants. També podeu escoltar la repetició en directe
1: els dimarts
0: de matí a les 7 i quan vulgueu a la secció de podcast de la web de Radio Pego. Vinga, un abraç.

0: París i Londres, un programa d'entrevistes, una tertúlia cordial i amable que ens ajudarà a conèixer la riquesa humana de Pego i les nostres comarques.
1: Pego, París i Londres, un programa per a aprendre coses de la nostra gent, un programa per a conèixer millor la vida dels nostres pobles.
0: Pego, París i Londres, tots els dijous de 9.

0: té en comú un taller d'artesania a Pego amb una gira mundial de Robert Plant, el mític cantant de Led Zeppelin? Aquesta setmana, a Entre Nosaltres, descobrim la història d'Alphonse Sillen, el lutier que va canviar les fronteres d'Europa pel cor de la Marina Alta.
1: Els matis d'esbart, les illes són terribles, ens salven del mar. Aire, ens falta l'aire.
0: Parlarem de fusta i d'ànima, de com una guitarra nascuda al nostre poble acaba conquistant els Estats Units i de per què la tendresa radical i el valencià són les millors eines per a construir una llar.
2: La identitat no és on naixes, sinó on decideixes posar l'ànima.
0: No te'l perdes. Aquest dimarts, 12 de maig, a les 20 hores, entrevista a Alphonse Sillen amb Xavi Aparici. Escolta'ns al 107.8 de la FM o a qualsevol lloc del món a través de www.radiopego.com.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
1: Ràdio Pego, estem al teu costat.
2: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

l'hora del blues. Si estimes la bona música i vols viure la màgia del blues, aquest és el teu programa. Un programa de Ràdio Pego presentat per Modesto Herbàs. És dijous de 8 a 9 de la nit. No et deixarà indiferent. Sent el blues. Viu la música.

0: Conta una llegenda que hi ha una cova molt fonda, on passen coses curioses cada vegada que els seus habitants es reuneixen. Prepareu-vos per descobrir la cova dels grills.
1: El lloc on la tertúlia encén les idees i el teatre radiofònic les fa volar. La cova dels grills. Entra si t'atrevisses.
2: Un programa de Ràdio Pego els dimecres a les 9 de la nit i a la web quan tu

Así y ahora, en la sintonía del Cire Radio, iniciem un trayecte musical amb les millors cançons de tots els temps. Comença Viatge a la Música, amb José Luis Mompó.

Hola a tots i a totes i benvinguts així de nou a Viatge a la Música. Programa número 14 d'esta temporada ja 15 i el nostre viatge musical és sempre una zona reservada esta temporada dedicada íntegrament a la dècada dels anys 80. I com escoltar el nostre programa? Com sempre, les tres vies que ja tots conegueu i les tornem a repetir. 100.9 de la FM al Sierra Ràdio, a través de la pàgina web de l'emissora www.alsierraradio.com i, com si no, a través de la xarxa d'emissores municipals valencianes. I efectivament, el nostre tracte musical és d'una zona especial, en aquest cas dedicada a les grans balades de heavy hard rock dels 80. És a dir, grans bandes d'este gènere del rock més dur, que a part dels seus temes potents més que coneguts, també es van deixar grans temes romàntics, amb sentiments, però també amb tota la seva força, i que va constituir pràcticament també un gènere musical propi a la dècada dels anys 80. Avui tindrem grans balades a càrrec de grans bandes, curiosament totes dels Estats Units, de heavy hard rock, com les següents, en concret Aerosmith, Bon Jovi, Heart, Molly Crew, Poison, Vixen, Cinderella, Kiss, Wasp i Kid Riot. I sobretot també atento a les sintonies de presentació, que també corresponen a grans bandes i a grans i conegudes balades heavy hard rock dels anys 80. I anem a començar precisament a una de les grans bandes, sense dubte, Aerosmith, una ben gran i veterana banda de hard rock nord-americana que ja venia de gran èxit en la dècada dels 70, on es va deixar ja grans clàssics, i que l'any 1989, en el seu disco Pump, recuperaven de nou l'èxit comercial absolut. Este disco va ser top 5 als Estats Units, venent 7 discos de platino al país nord-americà. I des d'este gran disc, que es va tornar, com ha dit abans, als Aerosmith, ficar-los en primera línia de la popularitat i de vendes, es trobaven la gran balada What It Takes. Esta balada va ser top 9 en llistes nord-americanes i número 1 també en llistes de rock al país nord-americà. És una de les seues grans cançons. I en aquesta gran balada, What It Takes, d'Aerosmith, comencem la nostra zona reservada i dedicada a grans balades heavy rock dels 80. Com sempre, José Luis Monpó, contamos cosetes. I avui, com a tècnic, Javier Ballester. Benvinguts!

I si n'hi ha una de les bandes que en els anys 80 va explotar radicalment, va ser Bon Jovi, banda també de heavy hard rock nord-americana, i que aconsegueix èxit absolut, sobretot de vendes, i també va fer arribar un estil com el hard rock heavy també al gran públic, sobretot gràcies a aquest tercer disc de 1986, Slippery When Wet. Va ser èxit a llistes de tot el món pràcticament, top 6 al Regne Unit, triple disco de platino, però sobretot número als Estats Units amb 15 millors discos venuts, convertint-se en disco de diamant. Ahí es trobaven la cançó, la balada Never Say Goodbye, que va ser top 11 en llistes de rock nord-americanes i també va entrar en llistes britàniques, com si no, Bon Jovi, a més especialista en balades, en una de les seues grans, Never Say Goodbye.

I ara és el torn de Heart, una banda de rock nord-americana comercial, molt coneguda sobretot al seu país, on són realment una institució, i que estava amb veu i guitarra femenines al capdavant. En el 1987, dedicaven el seu disco número 9, Bad Animals, de gran èxit, va ser top 2 als Estats Units, triple disco de platino, va arribar al número 7 en llistes britàniques, també disco de platino, i sobretot gràcies a la gran balada que ve a continuació, s'anomenava Alone, i és una de les seues balades de més èxit. Per supost, va ser número 1 als Estats Units i top 3 al Regne Unit, on també va repetir disco de platino. Per cert, també, esta cançó va estar nominada als Grammy com a millor balada. Per supost, un dels grups rockers especialistes també en balades són Heart, i anem a demostrar-ho en el seu gran tema, Alone.

I si parlem de Motley Crue, parlem d'una banda nord-americana de heavy metal amb una llista llarga d'escàndalos i excessos, però sobretot amb una discografia important, amb vendes milionàries. De fet, en l'any 1985 editaven el seu tercer disc, Heather of Pain, èxit comercial, top 6 als Estats Units, 4 discos de platino, i ahí s'inclou una de les seues balades més importants i reconegudes, Home Sweet Home, i que va entrar en llistes tant nord-americanes com britàniques. I és que esta banda, que se sobrepassaven tot, també tenen moments per escriure cançons amb un sentiment tan gran com la que ve a continuació. Motley Crue, Home Sweet Home.

I continuem avançant el nostre programa avui dedicat a la zona reservada a grans balades heavy rock de l'any dels 80 i ens anem, que queden de nou als Estats Units, en una de les bandes de glam metal sense dubte més representatives i que va irrompir en molta força precisament en aquesta dècada dels 80, ja que en el seu disc debut de 1986, Look What The Cat Dragging In va rebentar les llistes d'èxit, arribant a ser top 3 als Estats Units, triple disco de platino, i incluïa la gran cançó que ve a continuació, I Won't Forget You, cançó que també va entrar en llistes nord-americanes i per a molts està considerada una de les seues millors composicions. Així està, per

Estem escoltant Viatge a la Música, Zona Reservada, ja està temporada, com ja en sabeu, dedicada íntegrament a la dècada dels anys 80. Programa número 14 d'esta temporada, ja 15, i sempre les tres vies d'escoltar el nostre programa a través de l'FM, al Sira Ràdio 107.9, també a través de la pàgina web de l'emissora 3W, al Sira Ràdio, i també, com si no, i per supost, a través de la xarxa d'emissores municipals valencianes. I també per a conèixer tots els continguts del programa setmanals, teniu les pàgines de Facebook Viatge a la Música i al Sira Ràdio. I efectivament, la zona és avui dedicada a grans balades de heavy hard rock dels anys 80 i ens quedem de nou als Estats Units, en este cas a Vixen, una banda de hard rock comercial i que seus components eren íntegrament xiques, un grup femení, i que aconseguí l'èxit entre final dels anys 80 i principi dels anys 90. El seu disc debut de 1988, anomenat com ells Vixen, va entrar en llistes nord-americanes, on va ser disco d'or, i també el Regne Unit. Ahí destacava sense dubte una de les seves balades i també cançons més reconegudes, anomenada Crying, i també va entrar en llistes nord-americanes. Com he dit abans, i dia la cançó, les xiques també són rockeres, i així ho demostra este gran grup, Vixen, el seu gran tema Crying.

I de nou als Estats Units parlem de Cinderella, una banda de hard rock amb influències també del glam i també del blues. La seva etapa daurada va ser a les dècades dels anys 80 i com ahir, com la se recomana, que és una banda a redescobrir. Dixes que se van quedar un poquet ahir perdudetes en eixa dècada, però que tenen una qualitat més que rellevant. En el seu disc de 1988, el s'anomena Long Cold Winter, va ser el seu disc de més èxit, arribant a ser top 10 als Estats Units, triple disco de platino i també plata al Regne Unit. D'ahir destacava Coming Home, una balada acústica, ja en eixes influències blues que comentaven abans i que va entrar també en llistes nord-americanes. Com he dit abans, si no el coneu, ara és el moment de, com he dit, de remarcar, redescobrir-lo. Cinderella, Coming Home.

I si parlem de Kiss, parlem de la mítica banda de hard rock, famosa pels seus maquillatges més que originals i els seus shows espectaculars, però, per supost, també darrere en tenien grans cançons i grans àlbums, com pot ser el de l'any 1982, el seu disco número 10, Creatures of the Night, disco que va ser disco d'or, i s'incluïa la gran balada que ve a continuació, I Still Love You, una gran balada a redescobrir, i un disco també de les mateixes característiques, possiblement un dels millors discos de Kiss, sense dubte, i també un dels millors discos de hard rock dels anys 80, des que se també anime a que l'escolteu i el redescobriu, este Creatures of the Night de Kiss de 1982, i que inclou, com ha dit abans, esta gran balada, I Still Love You, Kiss.

Estem arribant ja a casa de fer el programa i han deixat també dos grans bandes de heavy hard rock nord-americanes amb dos grans impressionants balades. Anem per parts, parlant de Wasp, W-A-S-P, una banda de heavy metal nord-americana amb un look dur i directe i amb cançons potents, amb lletres i portades realment impressionants per el seu, per la seva imatge que portaven i per el que transmitien, a més, les seves cançons. De fet, en l'any 1984 editaven el seu disc debut, anomenat com ells, Wasp, i que va ser èxit en llistes nord-americanes, disco d'or i també el Regne Unit. Este disc incluïa, dins d'aixos temes energètics i potents, incluïa una joia oculta, una balada que s'anomenava Sleeping in the Fire, i que és la que anem a disfrutar a continuació, com un grupo englobat d'aixe heavy potent i dur dels 80 que tenien el seu coret, com ho demostren en aquesta gran cançó Wasp, i el seu gran tema Sleeping in the Fire.

desfilar l'Anket Riot, una banda de heavy metal també nord-americana que ja venia rodant des dels anys 70, i que l'any 1983 van aconseguir l'èxit absolut. En l'any 1983 van convertir tot un hite. El seu disc Metal Heart va ser el primer disc de música heavy que va arribar a ser número 1 llistes nord-americanes absolutes. Un hit que tindré gran rellevància. L'any 1984 editaven el seu segon disc Condition Critical, que també va entrar en llistes nord-americanes, arribant a ser platino, i s'incluïa una gran balada coral de heavy metal anomenada Winners Take All. I és que si tingueren que definir totes les melodies i la composició d'una balada de hard rock 80 típica, un dels models podria ser la que ve a continuació, a càrrec de Kid Riot, Winners Take All.

I amb aquestes grans cançons finalitzem la zona reservada dedicada avui a grans balades de heavy hard rock dels anys 80. Com sempre, per escoltar-nos el programa, no oblideu la FM 100.9 de l'FM Alcira Ràdio, la pàgina web de l'emissora www.alciraradio.com i a través, si no, per supost, de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Tota la informació dels continguts setmanals del nostre programa es teniu a les pàgines de Facebook Viatge a la Música i Alcira Ràdio. Com sempre, José Luis Monpó contant-vos cosetes avui com a tècnic Javier Ballester. Nosaltres tornarem el proper programa, com sempre, en grans grups, grans artistes i, per supost, grans cançons de la màgica dècada dels anys 80. Així que jo vosaltres no faltaria. Passaré llista. Adeu! Adeu!

0: Ràdio Pego desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Ràdio Pego, la ràdio del dia a dia. I cada dia me
1: cuesta más. Barbàrie. Destrucció. Desolació. Incredulitat.
2: Què passa?
3: No pot ser.
1: Gato con uñas. Quilòmetre zero. Un programa de 60 minuts que en fan un ben gran. Quilòmetre zero. Dimarts a les 9 de la nit. Un programa de por? No. Un programa de vi? Sí. Un platet d'olives xafaes en el colze. Quilòmetre zero. Zero. Zero. Encara estàs a temps d'apagar la ràdio.

0: Silenci. Absència de soroll. Això que vostès estan escoltant no és l'editorial. És el principi del programa, però no es tracta de l'editorial. L'editorial té una música de fons... Bé, millor ho explicaré a poc, perquè això és la preqüela de l'editorial. Per això no vaig a saludar de moment a ningú, perquè primer vos vull explicar unes coses. Primer perquè ha estat una setmana terrible. Ha estat fins i tot tentat pel diazepam, pel clorazepam, i al final m'he inclinat pel mazapam i els seus amics d'en Melna i he engreixat 2 quilos. Però això és una altra història. Mireu, al llarg de més de 200 programes, a l'editorial sonava una música que mai més tornarà a sonar en un editorial. La pressió interna per part de la resta de membres que conformen Quilòmetre Zero per a canviar la sintonia ha estat intensa al llarg d'aquests anys. En alguns moments ha arribat el bullying radiofònic. Fins i tot s'han produït amenaces. Tranquils, no res que un de Benimassot dega preocupar-li. Però remogut per l'amistat, commogut pel dolor provocat i venut al millor postor, he canviat la sintonia de l'editoria. Bueno, per tot això i perquè si no tenia que pagar una paella. S'iniciava ara un camí a Ítaca, cap a un món desconegut, ple de trampes, de camins insospitats, que podrien portar-me cap a músiques comercials o sintonies creades per ordinador. Seria pitjor el remei que l'enfermetat. Vaig iniciar aleshores la recerca mundial en busca de les notes que donaren la imatge dels que normalment són els primers minuts de Quilòmetre Zero, l'editorial, que no és el que estem fent ara. Això ja ho he dit, això no és l'editorial. Però tornem al relat, al camí que començàvem a transitar. Primer vas pensar en una música èpica, com per exemple Odissea 2000, la dels monos isos que tiren ossos cap al cel. Pa, pa, pa. I les meues paraules adopten un èmfasi a l'altura de Braggiart. Després de quasi 3 anys de resulta pom, pom, pom, pom. Després de quasi 3 anys resulta vergonyós i dolent veure que pego tum, tum, tum, tum, tum, tum. Encara no disposa d'un lloc públic per a fer teatre. Tom, tom, tom, tom, tom. No sé, em resultava massa impostat. Poc creïble. Aleshores vaig pensar en alguna música més folclòrica, més clàssica. Però les meues paraules sonaven com les del nodo. Després de quasi 3 anys resulta vergonyós i dolent, vergolent, veure que pego encara no disposa d'un lloc públic per a teatre i altres activitats artístiques i festives. Quedava descartat. El dimarts s'apropava i encara no tenia la sintonia de l'editorial. Vaig pensar tots els registres possibles de mais de milers d'avis a José Luis Perales con su barco llamado
1: adiós,
0: Libertad.
1: Madrid.
0: Del Yesterday de Lennon.
1: Adiós.
0: Al Cómete el dono, cómete el dono. Cap idea em semblava bona. A falta de poques hores per l'inici del programa vaig tindre una il·luminació. Era la bombilla de l'armari que me l'havia deixat encesa. Després d'apagar-la, vaig tindre un flash. Era la bombilla de l'armari que el gos l'havia rebentat perquè s'havia quedat dins. Desesperat, consumit pel fracàs, reprimit per la moral catòlica, empedernit per la genètica materna, vaig pensar que el millor era desaparèixer, volatilitzar-me. Així que vaig anar a la cuina i vaig obrir el gas. Però s'havia acabat la botella. Ara comença l'editorial.

0: bona vida i bona mort, estimada família de Radio Pego. Benvingudes i benvinguts un dia més a Kilòmetre Zero, un programa de ràdio basat en la Constitució de 1812, la Pepa. I que promulga els valors de líders com Orthaway, D'Artagnan i sobretot els del canari Piolín.
1: Això sí.
2: Ay, qué gustito pa' mis orejas.
0: Estem entre el casino i la policia, al filo de lo impossible, con Lady Alcón. L'eternitat es fa molt llarga, sobretot cap al final. Nyors, nyores, ladies and gentlemen, madame i monsieur, quan són les 9 i 11 minuts d'avui, 5 de maig del 2026, comença el programa... SIF, el 104 per a tots aquells que no sé...
3: No sé, 104.
0: Caguen tot, lo bé que havia dit l'editorial a la cara. Caguen tot, tira-li, tira-li, tira-li.

0: Bona vida, ja estem de nou, sí, estimada audiència. Bona nit, senyor Major.
1: Bona nit, senyor Montserrat. Una editorial quasi perfecta.
0: Sí, al final...
1: Però si te se funde la bombilla, canvia-ho per perilla. Redeu, és que eres castellà. Eres castellà. I de Pakistan.
2: De Benimassote.
1: Me caguen en Judas.
0: Aquesta música, marató...
2: A veure, a veure, d'eixida, millora.
0: Millor, no.
2: Així de millor. A veure, estic en una muntanya d'emocions. Sí, una muntanya russa. Una muntanya russa. Per un costat hi ha enviat la paelleta.
0: Sí.
2: Val? Però al veure que te l'han recordat, ha baixat la moral perquè ja no n'hi ha paella. Però se'm recordava.
1: No n'hi ha paella?
0: La paella n'hi haurà perfectament.
2: Sí, però era el punt de que ell pagava la paella.
0: Bueno, la paella la pagarà igual, però...
2: Després, quan t'ha sentit la cançoneta, dic, vale, he tornat a pujar d'emocions.
0: Ai.
2: I després ja, lo normal, ja ha baixat al top piso, sí, i ahir no queda.
0: Ai,
2: ja. O sigui, ha sigut un poc així trepidant.
1: M'ha agradat.
2: Però bé, està bé, t'han donat temilla per a l'editorial.
0: Sí, per tota la setmana.
1: Per tota la setmana s'ha agafat el cap, eh?
2: No, lo veo.
0: El Sant Sebastià de los Reyes.
2: A la llebre de Sant Sebastià.
1: Sí, home.
3: M'ha agradat molt la nova sintonia de l'editorial i... Però... M'agrada molt. Diu molt al d'això.
1: Mucho peloteo veo aquí, però bueno.
0: Ja hi ha hores que ha estat estirat al sofà, que passa la setmana, ahir posant música de tota classe, eh? Vull dir, he sentit...
1: Home, jo m'imagino les tres...
0: No, les quatre. A tot hora.
1: Però l'arribat en els deures fets, que és cosa no habitual.
0: Això també m'ha sorprès a mi.
1: Ah, que sí? A mi mateixa. És dos quilets, veu que...
0: Jo crec que ja puc anar-me'n.
2: No, la veritat sí. És que, a veure, no era molt difícil superar. D'eixida no era molt difícil superar el que tenies. Ara, que has parat a Kiko Veneno? Bien.
0: Kiko Veneno, per favor, Kiko Veneno.
1: No és Kiko Veneno.
0: Kiko Veneno, per l'amor de...
3: Gustito con mis orejas.
0: Kiko Veneno.
2: Això de qui és?
0: Raimundo Amador, per l'amor de...
2: I Kiko Veneno també la canta.
0: Bueno, yo también canté cançons de Julio Iglesias.
2: No, tú no cantes. Directament tú no cantes, lo que fas tú no es cantar. Vale. Entonces, esta versión es de Raimundo. Sí,
0: pero... Porque una de las primeras cançons que vas pensar es Pasa la vida, que es una de las cançons
1: de
0: Pata Negra.
1: Ah, això no ho crec.
0: Passa la vida.
1: Jo falta molt a trobar així a Rafael.
0: Rafael ha sigut també... Però,
1: perquè l'home ja té 80 i pico d'anys.
0: La possibilitat, no descarte, de que depenent de l'editorial que siga, l'acompanyi una música o una altra.
1: Mira, veus una editorial així virtual.
2: Home, això pot tindre parts bones,
0: sí.
2: i pot tindre...
0: Parts molt perillós.
2: Pot tindre totalment negatives, però bé, sobre la marxa.
1: Això es fa anar per Vicenç.
2: A veure, la qüestió és...
1: Això es fa anar per Vicenç.
2: Tu pots intentar...
0: A Vicenç li ho he dit 30 minuts antes de que començara el
1: programa. Ja m'imaginé.
0: Home, ja ha tingut test de sobre, mitja hora, per a preparar-lo.
1: Sí, perquè si Vicenç contava el que me l'aguanta, mi madre.
0: Bueno... cada setmana mos ha portat
1: al principi de setmana
0: diverses actualitats.
2: Cada setmana ha sigut espectacular,
0: eventos esportius,
1: sí. València ha perdut, per exemple.
0: Exactament, sí. Però a nivell local, que és el que ara mateix...
1: A nivell local ha sigut...
0: La carrera, no?
3: Avisa a l'audiència que ara s'obre un monogràfic de no sé molts minuts, que igual es papa tot el programa, a tocar-me les boles ben tocades. Però...
2: No,
0: No, volem... Pues sí, tu saps que des de quilòmetre
3: 0... Sí. L'operació croissant no és compatible en 10 quilòmetres de carrera.
2: 10 quilòmetres, però tu què parles en aquests termes de 10 quilòmetres? Així estaríem parlant de centenars de metres.
0: Però primer, jo crec que l'audiència no sap la història. Nosaltres hem incorporat... mos agranten tant puestos i des de quilòmetre 0 vam inscriure a dos dels nostres membres a la carrera.
1: Sí, com si fos el senyor Major
0: i en Montserrat. El senyor Major, pues, perquè ja té molta experiència en carreres, i Montserrat, al estar jubilat i en plena operació curaçada...
1: Volia comprar-se en sabates, no sabia com, i va dir, m'apunte i comprar les sabates.
0: Perfectament, estava qualificat per després descriure la carrera des de dins. No?
1: Sí, això...
0: Hasta ahí, tot bé, una tremenda il·lusió el divendres.
1: Sí, tot.
0: Conta-nos que el divendres... Com va ser el viatge de vindre? Vam vindre molta il·lusió, no? Montserrat, i seu moment, com va ser?
3: Sí, sí, no, però jo anava, l'il·lusió de batir diverses marques, però bueno, final, la realitat.
2: Ara, jo ja, penso que les vas
3: batre. Ja que dius sí. Que va haver molt descaquejat, molt descaquejat. Això bueno. Primer, lo primero es que va haver molt descaquejat. El primer, el regidor, el senyor regidor, que és un
1: sí,
3: que va,
1: sí, sí, sí.
3: És que va embotinar el tema, és el primer que es va marcar.
1: Sí, senyor Arbona, ja que dir-ho tot així.
0: Sí, sí, sí.
1: I jo vaig ara a dir, estic enquetat, Montserrat és testic, li ho vaig dir a ell, sóc el primer de la categoria F del poble i el representant de quilòmetre zero que corria Montserrat.
0: Que som el primer de la categoria F i
1: no
0: tenim
1: cap
0: de
1: premi.
0: I l'últim de la categoria
1: F. Bueno, el primer que es va retirar.
3: Jo vaig veure el premi que li donaven al primer classificat local i era una paleta de ping-pong. Què costava haver-ne comprat una...
1: Ah, clar, clar.
2: A veure, el tema de valorar i pagar el preu als trofeus, això és un poc xabacano. La qüestió és si li va donar trofeu o no. Si en este cas estem queixant-nos perquè...
3: No, no, que no haver trofeu. No.
2: El primer de la categoria F, la categoria FAC, saps? Sí.
0: La que mos ha donat la Constitució.
2: La més fotuda, la categoria més fotuda.
0: Aquest tuitat quan la gent es moria de fam, home.
1: Sí, sí, sí.
2: Ara,
1: sí.
2: També et vaig dir una cosa, per anticipar. Jo, el missatge que va soltar el senyor Montserrat uns 30 minuts antes de antes d'eixir, que mos va enviar un missatge al grup i va dir, ja esteu ahí, i diu, jo estic així, i diu, en un solemne, estic ansiós per abandonar.
1: Sí.
3: Vaig complir o no vaig complir?
2: Sí, desde luego. Jo vull, mira, pues...
3: Jo tinc que agrair-li a l'organització de la carrera, que va posar la meva dona així, d'aixos que controlen el carrer propet, i només vaig passar per davant d'ella i ho vaig deixar.
0: Jo sé que ara mateix a Montserrat tu eres un incomprensiu.
1: Sí.
0: No, jo sé que molta gent...
1: Incomprengut.
2: Incomprès.
0: No, és incomprensiu el que ha fet i és incomprès. No. Para molta gent, que és pues, diana de sorna i de crítica de la societat pegolina i de part de la comarca. Però jo dic, jo estic orgullós perquè tu has donat un exemple de lo que és abandonar, que no n'hi ha que tindre por a abandonar.
3: Exacte.
0: Que n'hi ha coses que pa què morir en l'intent, no?
1: Sí.
0: O sigui, abandonar també és digne.
1: Sí.
0: Abandonar encara que també pot portar-te a fer un país millor. Abandonar també pot ser...
1: Bueno, a veure...
3: Que te vaig a la mata l'editorial no vol dir que...
1: A veure, quilòmetre zero no ha rebut els premis, però han quedat primer de la meva categoria i primer en abandonar. A veure, això... Què és el nostre? Perquè nosaltres sempre quan parlem de política parlem dels partits que van els últims.
2: En el seu descarre tinc que dir que... Que posar...
1: I ell és conseqüent en les seves idees.
2: Posar l'eixida en la rampa de la
1: inclinació, pues sí.
2: Que, de la rampa de la inclinació que n'hi ha des del Mosset, des del Mosset fins a la barberia.
0: Això està fet en mala
2: llet. Això es pot trencar.
0: Això està fet en mala llet.
3: Mala folla. Quan vaig agarrar el carrer Moral de Baixeta, ja buf, directe per a casa.
2: Ahir te sentia explicar.
0: Te van fer una trampa, perquè te vaig posar primer la complicat
2: també s'ha dit que l'Aca com l'Aca de casa
3: arriba al Moreral, vaig a soltar braços de xina bum, bum, bum, bum, i...
1: Montserrat, el nostre és de Xellibre al Paseo i
3: el que més me'n sap és haver fet-me la picaeta que pagava ma mare pel dia de la madre en Auge Miràlica.
2: Sí,
3: este carro no calient antes.
2: Visto lo visto, ves put.
1: I sa mare va anar per fer per l'incidir a l'acció molt tot, cuidado,
2: Tot. Inclús la copitxula de després d'emborrar també te l'hauries pogut fer, tranquil·lament.
3: També me l'hauria pogut fer.
1: No, també te l'hauries fet.
3: M'han convidat.
1: Sí, a més sí, però te l'hauries fet.
2: Ira la liebre de Sant
1: Bueno, pues entonces, quilòmetre zero va complir. El consell de l'Arbona, no...
0: Molt mal, Arbona.
1: I també n'hi ha que dir, ara, antes, dos minuts, n'hi ha que dir que no me'n recordo el nom, no sé si Montserrat se'n recordarà, hem fet una coalició en una televisió de YouTube, que eren de... Molt bé, hem fet l'entrevista,
3: Eren de deport, sí, però no me'n recordo tampoc.
1: Però no me'n recordo, perquè mato, entonces, ese moment s'ha encalfat.
0: Sí, sí.
2: Entonces, sí, pareixiu corredors en ese moment.
0: No, no.
1: Home, estàs concentrat en ese moment, no pots fijar-te en tot, no?
0: A veure, ningú ha contat mai una carrera com fa me l'han contat nosaltres.
1: Home.
0: Una carrera de 10 quilòmetres en 800 metres no ho ha contat. Home, això no ho ha contat ningú.
1: Que va, i més la pujada que tenia de pujar a Ambra.
0: Perfectament.
1: Uf, es van dir Ambra, i menys mal que se va al guatge, perquè sí, jo ja el veia cara amunt, saps?
2: Van anar amb mala intenció, eh?
1: Sí, sí.
3: Però la baixant va mal bar, la baixant el que mal bar.
2: Sí. El carrer Moreal.
0: Bueno,
1: bueno, jo vull, ara per acabar...
0: Sí. Ah, i tenia una altra notícia.
1: No, un moment, no.
0: Tenim la mitja rotonda i la rotonda...
1: Sí, però per acabar en la història aquesta, les autoritats que n'hi ha al poble,
0: sí,
1: que després la rem Garrot, ara no cal...
0: Sí.
1: Ens vam voler passar, Montserrat i jo, de duo,
0: m'entén? Però no anava a Arbona?
1: No, Arbona no, Arbona ens va pagar la cervesa i es pensa que en això ja ho té tot pagat.
0: No, no, no, no.
1: I ens vam veure, ens vam quedar sorpresos, clar, bueno, el quilòmetre zero, ell no podia fer més de zero, m'entén el que dius, jo podia fer de més, però no. Bueno, total, que quan vaig passar jo per allà altra volta vam dir, i tu has preguntat per Montserrat? Sí, Montserrat, ara me la dic. Veig darrere com una bala. Però es veu que no era, era de fogueo, o no tindria...
3: Jo vaig veure, jo tinc que primera és... Una volta passat d'això anar a la Madonna, que ja em vaig quedar tranquil, després em vaig girar a veure la roda de la bicicleta, que era el que tancava, i dic, ja ho cap.
2: Que, a més, l'organització ve tindre el detall d'acompanyar-te.
1: Sí, sí, a la mort.
0: Perquè, no, explica Montserrat, perquè això, sempre parlem del que guanya.
1: Lo que vendí, no, jo no vaig dir, queda.
3: Quan una persona guanya hora com jo, això no ho pots...
0: No, però quan tu vas ser l'últim i veus la roda de la bicicleta...
3: Veus la roda de la bicicleta que damunt va patint per no xafar-te?
0: Sí. Ai, què penses? Què vas pensar, Montserrat?
3: No, pues això, que carrer m'ho era a la vall i paga casó.
1: Abandon, què té que pensar? Abandon, eh?
2: Sí, un home també té que ser realista i veure quan ha arribat el seu moment.
3: Que és que l'operació croissant, la quantitat, el volum de múscul que maneges no és...
0: No, jo no incompatible, tant de córrer i...
2: Jo lo veo.
0: Bueno,
1: avui tenim...
0: No, ràpidament, lo de la rotonda.
1: Tenim Champions, sí, anem a la rotonda, tenim Champions, Atlètic Madrid 0, Arsenal 0, minut 24, i ara anem a la rotonda. Avui hem fet una inauguració de la rotonda esa de
2: Montepego.
1: De Montepego, no oficial.
2: Clar, o sigui, se marquen dos.
1: No oficial.
2: No estic recitant.
0: Què vol dir no oficial?
1: Però oficial vol dir que bombo i platillo no n'hi ha hagut.
0: No n'hi ha hagut.
1: Perquè saben el que m'han fet patir la carretera esa. I es veu que encara no s'ha acabat.
2: Què va, queda l'altra part.
0: I qui estaven en la inauguració?
1: Algun conseller. Conseller de Pol i Alquitrà. Serà. No sé com li diuen, és del PP, no m'interessa molt.
2: Uno dels que trau algo de pasta de la palaçada.
1: I m'han dit que si algú s'ha posat la jaqueta panera.
2: Home, clar, home, és pesat.
1: Ells diuen jaqueteros.
2: Aixos actes sempre, aixes coses...
1: Bueno, i ara, antes de que passem a la cançó, vull dir una cosa de sí, vull donar el pèsame a la família d'un dels millors músics o dels grans músics de Pego que ha faltat, vale, que és Pep Pelagre, des de Pego,
0: sí,
1: des de Ràdio Pego, quilòmetre zero, bon acompanyament amb sentiment, perquè Pep Pelagre ha fet molt i algun dia parlarem de Pep Pelagre en aquest programa.
0: Sí, jo crec,
1: pues, i ara jo ja...
0: Home, és que els gens han d'anar una bomba...
1: Home, no, és que ho tinc que dir perquè aquestes persones mereixen per almenys... Igual ja ho han dit, així, no ho sé, però un reconeixement públic.
0: Pep, podem fer un programa i parlar molt d'ell, perquè a més va ser un pionero en la igualtat de la dona, la banda de música, en Dènia, no sé si em pego...
1: I va Dènia, ser el primer que li va dir als alemans
0: que no anaven a tocar.
1: Que no anaven a tocar. Entonces, això és algo històric,
0: sí,
1: i m'ha vingut al cap i ho tenia que dir. Però ara ja, si...
0: Sí.
1: El senyor,
0: el
1: musicòlogo del programa,
2: li dedicarem, és superideal, a més va al cas, va molt bé el cas, perquè avui vinem a fer un especial, és a dir, les dues cançons són del mateix grupet, que em vaig donar compte, farà, no sé, estem el setè any, el set, pues segurament allà al quart o al quinte festa de còctel, que encara no havia pujat a este grup.
4: No m'ho puc creure.
2: I vaig dir, vale, doncs es pujaré, però clar, el tema és quina poses, perquè al final tenen prou material per posar. I
4: tenen
2: no,
4: tres.
2: Dic, no, no, tenen, ah, tenen sis, set discos i cada disco té diverses cançons, molt... I llavors vaig decidir, dic, pues, un dia li feien a mirar i mire bé i la trie. I aquell dia, així de rebot, segur ho vi. Es començava a mirar-ho ràpida i començava a posar-ne i a mirar-ne, i clar, tenien almenys 20.
4: Ojo.
2: I jo dic, a veure què trie jo. Sí, bueno, al final n'ha triat dos que m'agraden totes, però això està bé. I anem a sentir, que va molt bé pel tema de Pebla, anem a sentir a Chemical Brothers.
4: A veure.
2: Va de dance, avui. Va d'electro dance.
4: Chemical Brothers, això són els pas que saben.
2: No? Sí, i els que no saben se l'han perdut. És, grandíssima banda de techno beat i techno, un referent en mogolló de cançonetes que molta gent ha ballat, perquè tenen diverses que van traspassar-les el que és el tema dels tecnos, ¿sabes? Va parar al món mundial i és un referent, perquè a més en aquest tipus de música quan van amaneixer pues, es van convertir en referent, sempre ha sigut un referent i la veritat és que és una banda potentíssima, en la que jo m'ha tirat hores i hores ballant, molt bones, molt bones.
4: Cuidado.
2: Bé, anem a sentir a Chemical Brothers, no vull fer-vos parlar-vos més d'això. Anem a sentir una cançó que pertany al quinte LP, al Push the Button, i es diu Believe.

0: Dance. Ahí lo dejo.
1: Yo te lo chupo.
2: Espectacular. Vull dir així, a l'audiència el que més m'agrada són la lletra i les llums de la cançó. Espectacular.
1: Les llums que hem portat a la discoteca.
2: Jo a sentir la cançó els ulls tancats.
3: I el fum.
2: I les llumetes
1: que també tenies que tindre en aquests moments.
0: Sí.
2: Era el que es portava molt bé, Monató.
0: També vos he de dir que portar la taula de llums i la màquina de fer fum m'ha costat un faenó. però quan vos volia ambientar...
3: Com es diu això?
1: Aquesta cançó ho necessitava.
3: Quan te transportes d'un... Això com és? Triquineja,
2: autotransportar-te.
0: No? Teletransportació.
1: I un parell de pastilletes de colors també.
2: Home, clar. Sobretot les blaves ara estan edats.
0: Sobretot, ahir parlem ja d'això, d'antiàcidos.
3: I la rata de micebrina.
0: Contra la grura.
2: I pintar-te la cara amb el cromino.
3: Ai.
2: Bueno, molt bé, Monató.
0: Ahí està.
2: Per celebrar el dia 5 de maig, espectacular.
0: Espectacular pel 5 de maig. Doncs
3: sí. Pues ara agarrem els instruments.
2: Sí, anem a escriure alguna cosa.
3: Clàssic. Vinga.
1: Bueno, anem, que avui... ja anem un poc pillats de temps. Jo vull molt... Primera qüestió és que oficialment la carta ja està entregada.
2: No me ho puedo creer.
1: Este matí...
3: Espera, Montserrat.
2: Tornem a recordar.
3: Fes un breu resumen explicant la història, perquè n'hi ha gent que s'incorpora amb centenars de persones.
1: La història el dissabte la vam explicar entre altres al regidor, a Travolta Arbona. Sí.
2: Sí, mal de cap de molatros.
1: Que no ho havia sentit, no ho havia sentit.
3: No sentirà.
2: No, dia que sí, dia que sí, però en fa no.
3: De les coses que li diuen...
2: Millor que no ho hagi.
1: I fins que no li vaig... Després resulta que vam anar a sopar i li vaig dir que ensenyar la carta, el resguardo del certificat, perquè s'ho acabava de creure.
3: Sí.

0: Bueno, el cas és que pues, vam trobar una historieta que tenia la seva coseta de que va haver una baralla l'any 1355 a la ciutat d'Oxford entre uns estudiants i la gent del poble. Es va encarregar a 63 estudiants i des d'entonces, durant 500 anys, l'Ajuntament d'Oxford, en professor, anava a donar-li 63 monedes a la universitat. I això es va interrompir en el 1800 i pico i nosaltres ens va fer gràcia i volem
1: I
0: gràcia i
1: gràcies i també,
0: respecte. Gràcia i respecte,
1: i
0: que respecte no.
1: respecte
0: I volem
1: als
0: reprendre la
1: estudiants.
0: tradició, li vam enviar una carta a la
2: Rectora.
0: Chancellor, vicerectora,
2: Irene com? Floyd.
0: Irene
2: No.
0: Tracy, Irene
2: Tracy,
0: Tracy.
2: Tracy, Tracy. L'han somiat.
0: I esta carta pues, ha estat entregada avui el dia a les 11 i 20 del matí. O sigui,
2: Molt bé. Hora anglesa,
1: En la
2: hora
1: qual
2: continental. Eh?
1: diguem a la
0: Però
1: Universitat
0: que serà
1: d'Oxford que vosaltres
0: hora
1: volem
0: decidit.
1: reprendre
2: Sobretot la professor.
1: la tradició,
0: Sí.
1: replegant i portant-li els orxelins o el que sigui al campi,
2: Peniques.
1: els peniques, el que sigui, jo no ho sé,
0: Peniques.
1: en honor i en respecte als estudiants morts, perquè el vi va pujar, crec que era perquè, o que el vi no era bo, perquè
0: No,
1: era...
0: era el vi era roín i van
1: Exacte.
0: escoltar a protestar i
1: Sí.
0: la cosa va anar calfant-se, els estudiants van protestar que el vi era roín i la cosa va anar calfant-se, es van afegir gent als dos bàndols, dels estudiants i del taverner, i allò va acabar com el rei de l'Aurora.
2: Pues bueno, anem a portar 63 peniques i si vol la preten portarem vi de Pego, que és vi bo, fet a Pego, ja parlem amb els productors, en MM, mandé i els portarem.
1: No, i que és que aquesta causa, la de defensar el vi bo, és una causa universal.
2: Ara m'ha agradat, és que jo el del professor
1: Jo,
2: no ho havia captat.
1: lo del vi, no, que no sabia, no recordaves que era pel
2: No, no, i
1: vi.
2: el del professor tampoc, que
1: Sí.
2: anaven en professor. És que això m'ha encantat, és precís anar.
0: Sí,
2: Ja.
0: sí, sí, sí.
2: Bueno, Montserrat,
0: Exacte.
2: tira-li. Anem a veure què ha passat.
0: Bueno, jo, per això, com... Només una coseta, que la setmana passada va aixir un tema de que hi havia una comissió en marxa,
2: Molt bé,
0: pel
2: molt
0: tema que
2: bé.
0: vam treure, i el senyor Major em va dir si era, podia averiguar
2: Bueno, també em vaig
0: què
2: dir
0: es
2: que feia 10
0: cobrava les...
2: quilòmetres de mi, i ja
0: Què es cobrava a les comissions dels parlaments, etcètera, etcètera. Bueno, doncs he estat investigant, li toca també a Televisió
2: Increïble.
0: Espanyola, Televisió Espanyola té un programa que diu Parlamento, li toca a
2: Increïble.
0: vos dient,
2: Has
0: i m'han...
2: cridat
0: Sí.
2: de part de quilòmetre zero a Radio Pego, no?
0: De part de quilòmetre zero, m'han anat...
2: Té aquí el diari.
0: El telèfon el tinc, si el voleu, i m'han referit a la pàgina oficial del
2: Xero.
0: Parlament d'això, i ahí està, pues, no, no aclarir-ho més, al final resulta que preguntant a la IA el dona més informació.
2: Ah, mira.
0: La realitat és que es cobra i no es cobra.
2: Oh,
0: M'expliqui.
2: no ho puc creure.
0: Si eres un membre ras, pues, realment no cobres res, a no ser que tinguis que desplaçar-te, que cobres les dietes de desplaçament. Però si eres vicepresident o portaveu o president de la comissió, la cosa pot estar entre... Si eres secretari el primer, us 697 en 65 extres
2: Per cada
1: per cada comissió.
2: per
0: per
2: cada
0: cada
2: comissió, per cada
0: comissió,
2: dia que vas.
0: per cada dia que
1: Per
0: vas
1: cada dia que vas a aixes pavos?
2: Home,
0: No, no,
2: clar.
0: no, no, no, no, per
2: No
0: cada
2: cobra.
0: per cada sí, per cada dia que vas,
2: Home,
0: clar, per cada dia que
2: clar.
0: vas.
2: No pot ser de tot.
0: Si eres
2: No,
0: vicepresident o portaveu, 1046
2: me'n puc
1: per
2: creure.
0: en 48 i si eres president de la comissió, 1434 en 31.
1: Per favor, per favor.
2: Entonces, ahí dalt a la taula normalment està el que parla i tres o quatre més.
1: Els portaveus
0: El
1: de cada
2: I els
1: partit.
2: portaveus també.
0: Hi ha un
1: Cada partit.
0: secretari, un vicepresident i el president.
2: I
1: A veure,
2: és que
1: i
2: parla
1: els
2: en baix.
1: portaveus de cada
2: El
1: partit.
2: salari mínim de
0: que
2: la
0: parla en
2: persona...
0: baix, és que parla en baix no, no cobre. Això
2: No
0: és
2: cobra.
0: la norma general. L'única excepció a això és el de... Perquè després ha mirat també els parlaments autonòmics. Els parlaments autonòmics és l'únic que el Parlament Autonòmic que cobren els soldats rats, per així dir-ho, és el de les Illes Balears, que cobren 144 en 26. I després el president i el secretari, pues, més o menys els mateixos números, no?
1: Però jo, és que no.
2: A la comissió de govern de Pego...
1: Veure, jo, està
0: fent de
1: per,
0: mal.
1: per, sí, per, veure, per mesurar un poc la situació. Una persona té el dret a que per treballar tot un mes, o sigui, 20 i pico dies, li donen 1.100 i 1.200 euros, té dret a això, i un manduco d'estos va, s'assenta a tocar els collons o a fer la mà per allí i s'arrea 700 pavos per dia.
3: Ten en compte que ahí ja estan tots els tècnics i tota la gent la que ho ha fet tot. És l'únic que fan és aprovar o votar.
1: No,
3: han fet la faena ni d'escriure, ni de pensar, quan... ni de res.
1: El tema de les comissions...
3: I tampoc ni pensar, perquè des de dalt n'hi ha uno que es diu vota a favor o en contra. Si,
1: no, però si les comissions... Però les comissions, de què parla?
2: No, la comissió és quan un va... La comissió de l'accident ese que va haver l'altre dia
3: però,
2: del
3: tren.
2: No, són eixes.
0: Comissió de la Dana, o comissió de l'accident...
1: Molt bé, hi ha una taula, en un president, diversos secretaris...
2: Això val 3.000 pavos.
1: I el que ve a parlar, o a ser això, interrogat, està allà a la taula i jo...
2: Això no cobra.
1: Eixes, veus, bastants en YouTube, pues, posen trossos de comissió, no les posen totes, però alguna com... I tu veus, president... dos o tres secretaris, quatre, això és 700 i pico, i el president a 1.000 i pico pavos el dia, si la comissió dura 60 dies, 60.000 euros per estar allí,
2: sí,
1: a veure,
2: sí. No, 60.000 euros...
1: Però si està clar, perquè aquest país no funciona.
2: Ai, clar. Per això jo volia investigar.
1: És a dir, està clar, aquest país no funciona ni funcionarà en la punyetera vida.
2: I jo suposo que després...
3: Tu quants assessors creus que n'hi ha que no fan absolutament res i que són pagos del partit que mana? Siga en un ajuntament, siga una diputació...
1: Ara dic jo.
3: O siga el Parlament. I és així, és gent que és una estafa a la democràcia.
1: Però, a més...
3: No fan tots els partits. Tenen gent... ahí. A més, és una doble estafa. Perquè és una estafa de que no saben fer res, vull dir, són inútils... molts d'ells demostrats i estan ahí simplement perquè estan en una llista i després una estafa a la societat perquè no fa falta
1: vaig a fer-me comissionista.
2: No nos quememos, por favor. Montserrat, jo volia preguntar-te una cosa que no sé si ho has averiguat ja que has estat investigant i tal.
3: Bueno, anem a obrir, perdona aquest detall, sí. Perquè anem a obrir una secció que és què vols saber, o una cosa així,
2: no? Sí,
3: igual que era el consultori, no? Pues el consultori que ara està de moda en les cadenes, el consultori de Montserrat.
1: Les últimes
3: vale,
1: notícies...
3: Dir, a partir d'ara, el que vulgui saber alguna cosa així...
1: La IA li pregunta a Montserrat. No, directament, la IA li toca per telèfon i diu Montserrat, què saps d'això?
2: Però a veure, així fa 20 anys, això de les comissions no n'hi havia quasi ninguna comissió. Jo no recordo una comissió sobre el GAL, jo tot això no ho recordo.
1: Ara són norma política.
2: Entonces, com ara és, cada volta que pixen Pardalet, comissió sobre la pixada del Pardalet, vale, té que ser perquè hi guanyen diners tots.
3: Claro.
2: Ell diu, el soldat, no. Però segurament els partits cobraran d'aquest president... una part proporcional perquè s'hi ha anat ahir, perquè si no ho fan els polítics.
1: Sí, perquè a més no n'hi ha que contar que aquests que estan ahir són senadors o diputats.
2: Sí, són tots diputats.
1: Entonces, aquests tenen el seu jornal.
0: El que sí que he averiguat, és que d'aquests diners, la persona física, sigui vicepresident o president, pues ahir hi ha moltes varietats de què fan aquests diners. N'hi ha qui se ho guarda i no cal generalitzar per partits, sinó és... Depèn de la persona. N'hi ha directrius, per exemple, de que si per exemple, un partit com Compromís, si el toca ser president, més o menys els diners van pel partit.
2: Doncs pues ja està clar.
0: Després n'hi ha qui dona obres
2: socials,
0: o coses d'estes, però
1: los menos.
0: Un poc és... no n'hi ha una directiu clara, depèn de
3: lo no que... Pagant, no.
2: Bueno, perquè els nostres ja sàpien... Les comissions generen uns ingressos a aquests diputats, que conforme de Montserrat cada un fa en ells el que vol, vale? Però el partit viu d'això, segur, també, i l'altre que no m'ha averiguat, que no sé si per què aprofita això.
1: Sí, perquè no són vinculants.
3: No.
1: En res bueno. Del que és, que no sé si simplement...
3: Són, aprofiten, estem ara mateix...
2: Circo mediàtico.
3: Exactament.
2: Pues m'ha caigut també en la trampa.
1: Tampoc sé que estan capaces, és a dir... si algú té, perquè això va per proporcionalitat en el que n'hi ha. Ara el que més està muntant, que troba que té arrastre, ja té turno d'espera i tot, comissions, és el PP en el Senat, perquè té majoria absoluta. Per cert, aprofite, ja està bé d'anar a votar i no votar per al Senat. O sigui, perquè fa de legislatures que el PP en el Senat té majoria perquè els que van a votar al PP, que està molt bé, voten pel Congrés dels Diputats i pel Senat. I els altres no. Els altres, quasi ningú vota per això i el Senat ja fa... I des del Senat es pot tocar els collons molt bo.
3: Sí,
1: Entonces, en este cas, els, que ara n'hi ha molta majoria, estos entenen a rastre, no paren de qualsevol cosa que és, el que vol és exposició.
3: Exposició mediàtica.
1: Que tingui exposició mediàtica. Entonces, és, no els interessa, damunt no són vinculants. No. Damunt es pot anar a mentir tranquil·lament, encara que diuen que teòricament no. En fi, al final són, semi... semipantochaes.
3: Però és, bueno. És, ficti, és, un, és una altra estafa.
2: Bueno, Montserrat, algo més o ja la teva secció ja s'ha complit?
0: Anem a agarrar els instruments.
2: Ah, vale,
3: anem a
2: agarrar els instruments.
3: Anem a bueno, un trosset de la història.
2: Bueno, pues avui fa 750 anys va morir Abu Abd Allah Muhammad Ibn Hyundai, que no és una marca de cotxe. més conegut per Al-Azraq. Avui, 5 de maig de 1276.
3: Visir de la muntanya.
2: Entonces, no sé si tenim un minut de silenci o una cançó.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
1: Mira, mira, mira, mira, mira. És el rezo que hem pegat avui les mezquites.
3: Allahu Akbar,
2: normalment, la història borra del mapa els perdedors. I Al-Azraq va ser un perdedor. Jaume I el Conqueridor, rei d'Aragó, de València i de Mallorca, va doblegar la seva resistència i va posar fi al domini islàmic de l'Àndalus Oriental al segle XIII. Però la de Al-Azraq va ser una derrota triomfant. 7 segles i mig després, la seva figura perviu en una de les tradicions més arraigades de la Comunitat Valenciana. Es referim a la coneguda festa de monos cristians. I el que és més sorprenent, gràcies en certa mesura al seu guanyador, gran part de lo que avui sabem d'aquest guerrer andalusí li se deu a Jaume I i a la seva crònica dels llibres dels fets. El rei li dedicà nada menys ni menys que 10 capítols al rebel musulmà, que li va plantar cara i a punt va estar d'acabar amb la seva vida en una emboscada.
3: Arrugat.
2: El visir Al-Azraq es va trinxerar en una ampla zona muntanyosa que avui en dia coincideix en les comarques de la Marina Alta, Baixa, l'Alcoià i el Comtat, que està en la província d'Alacant. Tot això. En esta ampla àrea que controlava tenia 8 castells, que es va defendre amb molta força i molt d'ardor, no de l'estómac.
1: I lo guapo que era.
2: Bueno, això també t'ho contaré. Bueno, la qüestió és que al final el RAC va firmar un pacte del poet, vale, en el rei d'Aragó, que no era Jaume I.
3: Va ser, vale, el seu fill.
2: No,
3: el que
2: no
3: va anar a signar el pacte va ser el seu fill, l'infant d'Aragó.
2: Jo diria, jo
3: el fill primogènit, sí.
2: Jo diria que no.
3: No, sí, sí.
2: Bueno, igual té, no anem a... Després t'ho explicarem. La qüestió és que l'acord es va trencar i van a començar a travolta a les bregues, no? Entonces tenim un investigador molt i un escritor que li diuen Just Sellers, que en la seva novel·la històrica, que recomanem així des de quilòmetre zero, un poc de cultura, que no siga tot maquineta i senat i coses d'aixes.
1: I carrers de 10 quilòmetres.
2: Exacte. Es diu La muntanya blava, crònica del visir Al-Azraq. En 1258, el guerrer andalusí va ser traicionat per un dels seus consellers. I Jaume I el va desterrar. 18 anys després, Al-Azraq va tornar des de Granada en 250 cavallistes o ginets, que diuen entonces, i va començar a veure si podia començar les revoltes per a tornar a guanyar els castells. Esto, no? Normalment, quasi tot el que sabem de l'Al-Azraq és per boca del seu enemic. Per lo tant, no n'hi ha que creure seu tot el que diu el Jaume I sobre l'Al-Azraq, no? Segons Sellers. Quan el teu enemic el fa gran i tu l'has guanyat, és que tu eres més gran que ell, perquè el que guanya és el que escriu la història, no? Entonces, n'hi ha que dir sobre l'Al-Azraq que era una persona que tenia molt bones relacions en els reis més importants de l'edat mitja, entre ells estava el d'Aragó, Alfons X el Sàvio també, també tenien infants aragonesos i castellans, i, bueno, això ja... Cago que penso que Guiga també tenia un vínculo en Violante, que era la reina consorte. Per què li se diu el blau? Pues alguns diuen que se tenia els ulls blaus. Segons Just Cellers, diu que això és quasi impossible. Vale? Perquè venint d'en bé, pues el més normal és que no tingui els ulls d'això.
1: Però això hauria de preguntar lo de Violante.
3: No, ja. Però no, lo de la Violant no era, la història no era...
2: Bueno, això és el que diu...
3: Sí, però va tindre relació...
2: Una carta de la RAC evidencia també su vínculo con Violante. Sí? Una carta.
1: Violante claro, és l'apellido, el nom seria Stig.
2: No, no, és, no Violant,
3: és la Violant. És la segona dona de Jaume I.
1: Ara m'ho explicarà.
3: I la segona dona de Jaume I i tenia relacions, vull dir-te, ahí està destacant la figura com a negociador de la RAC. En el fons de ser el savi, en Jaume I, inclús en la Violant, vull dir que era un tio astut.
2: Sí, sí, sí.
3: Era un tio molt astut.
2: Bueno, entonces, per lo que venia del blau, no? Perquè si li diem el blau i tal, i diu, això forma part de la llegenda, sempre, segons Cellers, no? Diu, segurament seria un apodo de família, ¿vale? O, no sabem, però és possible que s'abuelo o el seu bisabuelo portar alguna prenda blava o alguna joia d'aquest color.
1: Algú seria Rubió.
2: Diu, però el que és quasi impossible és que, segons l'ascendència que té, que tingui els ulls blaus, no? Que ja conforme ho he dit antes. No? Entonces, avui celebrem el 750 aniversari de la mort en la batalla del barranc. La batalla va ser això, teòricament una fletxa el va matar. I dir també que està commemorant-se tot el 750 aniversari de la mort i està ple d'actes per tots els costats. N'hi ha poesies, n'hi ha música, n'hi ha conferències. L'altre dia en va haver una, si pego. Demà, avui ha hagut algo per dir dalt de Benialí o Benicil. Està ple, aprofiteu.
3: I hi ha teatre. Te contava el que sabia, perquè...
2: Ara parla molt sonís, conta-m'ho.
3: El 24 de maig estrenem al Ràfol d'Almúnia l'obra El pacte del poet.
2: Oh, tinc que anar a veure.
3: Escrita per Ignasi Cellers.
2: Que no és just.
3: Per Just Cellers, perdó. Ah, va. Escrita, disculpa, escrita per Setmana Noia. Escrita per Just
2: Cellers. Rigorositat, sobretot, així.
3: Exacte. El pacte del poet, que és la companyia Farfugit Teatre, la meva companyia, la que...
2: Molt bé, exclusiva mundial en el món àrab.
3: Recrea, precisament, i és una obra de teatre històrica, no? Però recrea precisament aquest primer pacte, és un dels primers, ara que estem en guerra i que lo d'Iran i Estats Units, és un primer pacte de pau que està escrit a les dues llengües, al català i en l'àrab, i que, bueno, pues recull... Jo no vaig a contar moltes coses,
2: no,
3: però...
2: No, perquè no tenim temps, eh?
3: Exactament, però bueno, ahir recull, no, solament... basats en fets històrics, Just ha fet una recreació.
2: Bueno, però entonces ja ho sabeu, sols ens queden 8 minuts per acabar, així que el 24 tornarem a dir-ho, i la meva secció agraïda de tindre l'exclusiva de Farfugit Teatre, i ara sí que anem ja a sentir l'altra cançó que ha posat
1: el poble,
2: el Brothers Chemical, que no sabem si són germans.
1: Penseu en el dissabte de matí, allà a les 8:15 del matí, i si sents esta cançó, pues, evidentment. Continuem en el Chemical, perquè clar, especial, ha tardat tant de posar-los i m'ha costat triar neta, que al final dic dos.
2: Home, no,
1: queden pau en ells. Posarem més coses, però molt més avant.
2: Sí.
1: Anem a sentir una cançó que és del tercer àlbum, que va eixir en el 99, que es diu l'àlbum Surrenda, i la cançó es diu Out of Control.
4: Compañeros, nuestra ruta ya no es la del miedo. Es una revolución humana, una invitación para aquellos que no quieren escuchar. Nuestro camino es la liberación ante una insaciable globalización que quiere vernos morir en un desierto de soledad.

0: Rego, a veure, disculpem un poc la cosa perquè he hagut un poquet ahir més creuetes i no sé si al final ha entrat o no ha entrat. Aquesta que sentit era la cançó que volíem, és bona cançó per despertar. Anem a dir les paraules perquè el temps mos menja.
1: Sí, la meva paraula és, perdoneu, jo sóc l'home major i desil·lusió, en dic una altra...
2: Desil·lusió.
1: El premi.
0: Desil·lusió per los metros
1: recorreguts. Pel premi, que no m'han donat el premi.
0: Ah, no és per els metros recorreguts. Ah, vale.
1: No, és pel premi que no el tinc.
2: Jo la meva furgadels.
1: Ja veus?
2: Que no l'han dit mai.
0: Jo, vale, la meva és braceo. Anar de braceo.
1: Molt bé.
2: Això no sé el que és.
1: Molt bé. Sí, home, el braç.
0: Quan vas a la garota del braç, vas caminar en van de braceo.
2: Aquesta és la paraula pegolina.
0: Yes. Vale. És una acció.
2: Un localisme.
1: Ale, Vicent.
3: Bona nit. Jordi ha dit coteta.
2: Coteta? I això què és?
0: Però la goteta n'està el veneno.
2: Ja saps. Ah, coteta.
3: Coteta, coteta.
0: No, coteta no sé el que és.
4: Coteta troba que és una prenda de roba de dones. No,
3: no sé, no sé. Diu sí, que ell ho ha sentit en tavernes i que li fa gràcia.
0: Més explicacions és Espanya.
3: Més
0: és Espanya,
3: explicacions
0: eh?
3: Al WhatsApp de la ràdio.
4: Sí, sí, però és, a la pròxima que m'ho expliqui... És una peça de dono. En castellà es diu la cotilla.
2: Ah, vale. El
4: que apretaven les dones ahir, que el deixien les mamilles per
2: dalt. Sí, sí, sí.
0: Ah, el que és un corpinyo d'això,
2: un corset. Sí, sí, un corpinyo, és un corset.
0: Ostres, no sabia jo això. Molt bé, molt bé. La teva, Montse?
4: La meva és molt pegolina, però té un altre que és refillol.
5: Ah, molt bé, molt bé.
4: Està guai. Refillol, sabem, quan té que veure el pèl, sabem el que és, però també és un brot. Mm-hmm. Un brot de la planta quan fas també es diu refillol.
0: Molt bé. I quan fas dos baquetes seguits al saló Fillols també es diu refillol.
5: Vicent, tu has dit o no has dit?
3: No, jo no l'he dit.
5: Què tens?
3: La meva d'avui és engolir.
5: Ah, engolir, molt bé, engolir.
2: Aquesta guai, engolir.
5: Pues mira, jo ara que tinc 10 segons vaig a dir-ne una que volia dir-la i és una frase, no? Que és tocar el dors. Tocar el dors. I el que significa tocar el dors és tocar l'esquena. Vale? Tocar el dors de dorso, no? Tocar el dors. I això es gastava quan el carruatge tenia que eixir, quan li pegaven a l'aca perquè se n'anava al dors, i tocar el dors es gasta per anar-se'n. Vale?
0: Mira. Estic que moníssim, Perdona que vos diga.
5: És que a la RAC porta molt de cavall.
0: A la RAC era el que
5: era molt de cavall. Bona nit, fins la setmana que ve.
2: Bona nit, correguent.
5: Sí,
2: a sopar.
0: Home, correguent, sí. Montse no.
2: Cada vegada.
4: Esperem, ja tindrem.

La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego. Flash Dance.

música és art, ciència, creació. És universal, cultura, història. És treball, producció, espectacle. Perquè la música ens agrada tant a petits com a grans, escolta Ràdio Pego. Perquè la música és vida.

Cerrando. Esport popular y música clásica. Cerrant buscarà notícies de l'esport popular i trossos més coneguts de la música clàssica. Cerrando, dimarts de 7 a 8 de la vesprada. Cerrando, a Ràdio Pego, amb Ferran Ferrando.

0: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
1: Ràdio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i sobretot teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.
2: Vesprades de cine a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall. Dissabte 9 de maig a les 7 de la vesprada es projecta La invasió dels bàrbars i a continuació hi haurà col·loqui amb el seu guionista i director Vicent Monsonís.
3: És la invasió dels bàrbars.
2: La història ens situa a València l'any 1939. Esperança és conservadora d'art i responsable de les obres del Museu del Prado, traslladades al cap i casal durant la guerra per a protegir-les dels bombardejos feixistes. Acabada la guerra, Esperança és detinguda i interrogada per un tinent franquista sobre un quadre de la col·lecció del Prado que no apareix, el títol del qual dona nom a la pel·lícula La invasió dels bàrbars. 80 anys després, la seva neta, Aurora, s'enfronta a l'alcalde d'un poble pròxim a València per l'exhumació d'una fosa del franquisme descoberta al seu terme municipal, on sospita que estarien les restes d'Esperança.
3: Es roben.
2: L'entrada és gratuïta i es pot aconseguir a la biblioteca en horari d'obertura de 9 del matí a 1 del migdia i de 5 a 8 de la vesprada. Es poden adquirir dues entrades per persona fins a completar l'aforament, que és de 200 cadires. Organitza Ajuntament de Pego i Alzaila, Associació Cultural.
4: El tas escoltant Ràdio Pego.

0: sabates no et disfressen, et vestixen, et protegeixen els peus i et transporten. T'aporten un origen, la terra, el barri, el poble, l'accent com a diferència essencial. Desgastades de sola, descolorides ja, t'han portat a tants llocs. Quilòmetres que han trencat prejudicis. Has obert murs i t'has sorprès cada vegada més. Quilòmetres. Conèixer altres ritmes, altres llocs. Quilòmetres. Un calçat que et fa a cada pas més original.
1: La pandèmic dins la casa. Calla i balla, mala raça.

Benvinguts al Baúl Musical, eixe programa que cada setmana emetix Ràdio Manises pel dial 105.7 i per www.radiomanises.es i també per les ràdios de la xarxa d'emissores municipals valencianes de Altea, Alzira, Bétera, Canals, Cocentaina, Godella, La Eliana, Pego i Picassent, a les que saludem. A càrrec de la coordinació tècnica està Mònica Bello i jo mateix, Pepe Navarro, us aniré presentant i contant coses de tot el que escoltarem. Avui, el baúl musical se'n va al cine. Se'n va al cine per a fer un monogràfic de biopics, que és el nom que, pel que es coneixen aquelles pel·lícules biogràfiques basades en la vida de personatges populars. El nom biopic està format per bio, de biografia, i pic, picture, en anglès, per lo que biopic vol dir imatges biogràfiques. I començarem per la pel·lícula Chaplin, que es va rodar a 1992, on Robert Downey Jr. interpreta a Charles Chaplin, el gran Charlot, que primer al cine mut i després al cine sonor feia comèdies o drames plens de sentiment. Tal vegada, alguns no sapieu que la majoria de la música de les seues pel·lícules la componia ell, com este tema de nom Smile, somriu, que s'escoltava en la pel·lícula Tiempos Modernos que ara versiona Nat King Cole.

Nat King Cole ha interpretat Smile. Bobby Darin va néixer a Nova York, en una família pobra que son pare va abandonar abans que nesquera ell, lo que va suposar dificultats econòmiques en la seva criança, que va derivar en una enfermedad reumàtica del cor que se l'endugué amb soles 37 anys. Va ser un cantant d'èxit que va guanyar un Grammy per la cançó de mateix nom que la pel·lícula que a 2004 va interpretar Kevin Spacey en el paper de Bobby Darin. Ara Bobby Darin interpreta Beyond the Sea, el mar.

Hem escoltat Beyond the Sea, que ha interpretat Bobby Darin. Mario Lanza, cantant i actor, va ser el protagonista de la pel·lícula El Gran Caruso, que es va rodar a 1951 sobre la vida del gran tenor nascut a Nàpoles, Enrique Caruso, que per la potència de veu i la seva tècnica es va convertir en el més famós cantant d'òpera del primer terç del segle XX. En la pel·lícula, Mario Lanza cantava l'òpera Rigoletto, de Giuseppe Verdi, i d'ahir escoltarem La dona è mobile, la dona és voluble.

Mario Lanza ha interpretat La dona immòbil. El 3 de febrer de 1959 és conegut com el dia que va morir la música perquè es va produir un accident d'aviació a l'estat d'Iowa, tal com cantava Don McLean al seu tema American Pie. En aquest accident van morir tres pioneros del rock, Buddy Holly, Big Bopper i Richie Valens. Este últim sols tenia 17 anys i a 1987 van fer una pel·lícula sobre la curta vida que va tindre. La pel·lícula i el tema que interpreten los lobos es diu La Bamba.

Maria Callas nasqué al districte de Manhattan i va ser una soprano considerada la cantant d'òpera més eminent del segle XX, a la que coneixien com la Divina. De la seva vida s'han fet diversos documentals i algunes pel·lícules, de les que la més recent és la que a 2024 va protagonitzar Angelina Jolie. Del Romeo i Julieta de Charles Gounod, Maria Callas interpreta Je veux vivre, vull viure, que és avui la perla de la setmana.

Del Romeo i Julieta de Charles Gounod, Maria Callas ha interpretat G.B. Weaver. Raichels nasqué a l'estat de Georgia, al sud dels Estats Units, i va ser un cantant, pianista i compositor que el coneixien com el genio. I tenia una versabilitat que el permetia interpretar diversos gèneres musicals. El seu imparable ascens cap a la fama el compartia amb la seva addicció a l'heroïna i a les dones. Jamie Foxx va guanyar l'Oscar per la seva interpretació en la pel·lícula Ray de 2004. Ray Charles interpreta la cançó en la que va guanyar un Grammy, Hit the Road, Jack.

Ray Charles ha interpretat Hit the Road, Jack, Vesten ja, Jack. El 2018 estrenaren la pel·lícula Bohemian Rhapsody, on contava el meteòric ascens de la banda de rock Queen a l'Olímpic de la música a través de les seues icòniques cançons i el seu personal estil inspirat en diversos gèneres musicals. A Rami Malek el premiarem en un Oscar per la interpretació que va fer de Freddie Mercury. Escoltem a Queen en We Are the Champions. Som campions.

Queen ha interpretat We Are the Champions. A 2004, la pel·lícula The Lovely contava la biografia del legendari compositor americà Cole Porter, que va ser un icono de la música del segle XX, que va coincidir amb l'esplendor de l'època dorada de Hollywood. El protagonista era Kevin Kline, que interpretava a Cole Porter, que era l'autor de Night and Day, que canta Ella Fitzgerald, Nit i dia.

La passió de vivir de 1970, protagonitzada per Richard Chamberlain, recull el llegat musical del compositor rus Tchaikovsky, on mostra com combatia les seues pors i mals somnis mitjançant la seua música, en escenes on mescla les fantasies de la seua ment amb vivències pròpies, la mort de sa mare i la seua homosexualitat que mai va acceptar. L'Orquestra de Filadèlfia interpreta el vals sentimental de Tchaikovsky.

0: Hem escoltat el vals sentimental de Tchaikovsky.
1: Escoltes Baúl Musical, on també trobaràs òpera, jazz, balades, cançó infantil.
2: Estava el senyor Don Gato.
1: Escoltes Baúl Musical.
0: Així coneguerem la pel·lícula de 2007 com La vida en rosa, i el nom original francès era La Môme, que és el nom com coneixien a Edith Piaf. Va ser la excel·lent interpretació de la parisina Marion Cotillard, que feia el paper de la Piaf, la que premiaren amb un Òscar, sent l'única dona que l'ha guanyat a la millor actriu per una pel·lícula francesa. Edith Piaf canta La vie en rose, La vida en rose.

Edith Piaf ha interpretat La vie en rose. A 2023, Bradley Cooper va interpretar el paper principal de la pel·lícula que ell mateix va dirigir, de nom Maestro, on fa una descripció general de la vida i el llegat d'un compositor com va ser Leonard Bernstein. De la seva partitura per West Side Story, Maria i Tony interpreten Tonight, esta nit.

0: good night.
1: Buenas noches.
2: De West Side Story hem escoltat Tonight. La pel·lícula Elvis de 2022 explora la vida i la música d'Elvis Presley, que interpreta Austin Butler, a través del prisma de la relació entre Presley i el seu mànager, el coronel Tom Parker, que va durar més de 20 anys, des de l'ascens de Presley a la fama fins al seu final abandonat per la dona i unflat pels barbitúrics. Elvis canta "Can't help falling in love with you", no puc evitar enamorar-me de tu.

Elvis Presley ha interpretat Can't Help Falling in Love with You. A 2019, Taron Egerton es va fer acreedor a varios premis quan va interpretar en la pel·lícula Rocketman a Elton John, que abarcava des dels seus anys com a xiquet prodigi del piano hasta ser un compositor i intèrpret de fama mundial, sempre acompanyat per Bernie Taupin, que era l'autor dels textos de les cançons. Elton John i Kiki Dee interpreten Don't Grow Breaking My Heart, No em trenques el cor.

Elton John i Kiki Dee han interpretat Don't Go Breaking My Heart. Love and Mercy és la pel·lícula que a 2014 feren sobre el músic i compositor Brian Wilson, fundador dels Beach Boys, sobre la seva influència en la música i els seus problemes i dependència del controvertit terapeuta Logan Mlandy. Del considerat millor disc dels Beach Boys, de nom Pet Sounds, Sons de Mascotes, interpreten God Only Knows, només Déu ho sap.

Els Beach Boys han interpretat God Only Knows. Va ser a 1953 quan James Stewart va interpretar el paper de Glenn Miller en Música i Làgrimes, on mostrava la lluita de qui buscava crear un estil musical propi en l'era del swing i de les grans orquestes. L'orquestra de Glenn Miller interpreta American Patrol, Patrulla Americana.

La Big Band de Glenn Miller ha interpretat American Patrol, Patrulla Americana. I este monogràfic de Biobix s'ha acabat. Esperem que vos hagi agradat i Mònica Bello i Pepe Navarro vos donem les gràcies per estar ahí i vos esperem la setmana que ve a la mateixa hora.

perquè tots tenim records que són únics i que mai anem a oblidar. Perquè en tots ells hi ha cançons inolvidables. Perquè a vegades hi ha veus difícils d'oblidar i a nosaltres ens agrada fer recordar. Escolta la teva ràdio. Ràdio Pego, una ràdio feta a la nostra manera.

0: Hola, sóc Juanlu Álvarez i vos espere ací tots els dilluns de 8 a 9 de la nit si a Radio Pego la millor música, jazz, blues, reggae i totes les seues variants. També podeu escoltar la repetició en directe
1: els dimarts
0: de matí a les 7 i quan vulgueu a la secció de podcast de la web de Radio Pego. Vinga, un abraç.

Radio Pego, 107.8 de l'FM.

0: Radio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot. Tot. Tot.
1: www.radiopego.com. Visita la nostra pàgina web.
0: Si una bona ràdio vols escoltar, a Radio Pego vindràs a parar. Radio Pego, en el 107.8 de la FM.

0: sigues como sigues.
1: Por una vez haré lo que me pida.
0: Valles on valles.
2: Pero a dónde vas, estoy alucinado.
0: Valles, valles el que falles. Valles.
1: Me levanté y puse la radio.
0: Te agrade el que te agrade.
3: No pienses en mí como si fuera un tiempo perdido.
0: O penses con penses.
4: Me quiero estar contigo.
0: Siempre trobem el que busques.
5: No sé, no digas que no. Got to grab a pen and paper.
0: Sintonitza'ns, tenim tot el que vols. Terres Bàrbares, l'últim llibre de Vicent Flores, presenta a Pego divendres 8 de maig una història de secrets, de lligats familiars, de lleialtats, de tradicions i dels efectes devastadors de la memòria personal i col·lectiva silenciada. L'última novel·la del sociòleg i escriptor reflexiona en esta ocasió sobre el que és la veritat en la història de Guillem, fill de lluitadors antifranquistes i de Vera, abandonada pel pare. Periodistes que aspiren a la informació i a la veritat. Comprovaran que massa sovint les coses no són com semblen i hauran d'esperar que algun element, per mínim que siga, permeta trencar silencis. Terres Bàrbares es presenta a Pego amb la presència de Vicent Flor, la participació d'Elvira Cambrils i el regidor de Cultura, Josep Mengual. La cita és a les 7 de la vesprada a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall.

Ràdio Pego, som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.

0: ens acostem a altres pobles. Perquè creiem en la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians.
1: Estàs escoltant Càmera i Acció, guanyador del Premi Lola Gaos al millor programa de ràdio de proximitat.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a Càmera i Acció, el vostre programa sobre curiositats del món del cine i de les sèries de Canal Ràdio i de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Jo sóc Maite Arnau i a l'estudi ens acompanya Sabina Arnau. Hola, Sabina.
1: Hola, Maite.
0: Al programa d'avui continuem amb la segona part de quines són les sagues més taquilleres del cine. Vinga, comencem.
1: I com hem dit abans, comencem el programa de les sagues més taquilleres de la història amb la saga Avatar, dirigida per James Cameron i estrenada en la primera entrega en l'any 2009.
2: Jake Sully?
3: Tendrías la oportunidad de empezar de cero en un nuevo mundo. Podrías dejar huella.
4: Me hice marine por las duras condiciones. Me dije a mí mismo que podría superar cualquier prueba. Lo único que quería era una causa por la que valiera la pena luchar.
5: Señoras y señores, ya no están en Kansas. Están en Pandora.
6: Deberíais veros la cara.
5: Existe una población de indígenas llamados Naví. Son muy difíciles de matar.
7: Esto es por lo que estamos aquí, porque esta piedrecita gris se vende a 20 millones...
1: Com a relat clàssic d'aventures fantàstiques, Avatar funciona en diversos nivells, des de la rondalla ecològica i les xarxes socials fins al mite d'heroi, referències religioses i altres. En Avatar es mostra l'imperialisme i la biodiversitat.
4: La idea es guiar unos cuerpos controlados a distancia llamados avatares. Están creados a partir de ADN humano.
1: En el seu moment, James Cameron va assenyalar que la seva principal inspiració va ser tots i cada un dels llibres de ciència-ficció que va llegir quan era xiquet. I especialment es va esforçar a plasmar l'estil de la saga literària John Carter de l'escriptor nord-americà Edgar Rice Burroughs. Més de 3.000 efectes especials, sofisticats mètodes de captura del moviment i noves càmeres de visió estereoscòpica van donar com a resultat la pel·lícula Avatar. Imatges virtuals i reals es fusionen per a crear un món fantàstic en què les seues tres dimensions se submergeixen l'espectador. La franquícia Avatar és una de les franquícies més cares mai vistes, amb el pressupost combinat de la primera pel·lícula i les seues quatre seqüeles, estimat en 1.000 milions de dòlars. La franquícia ha recaptat més de 8,5 mil milions de dòlars a tot el món. La primera entrega es va estrenar el 18 de desembre del 2009 i és la pel·lícula més taquillera de tots els temps.
0: Continuem amb la saga de pel·lícules de DC Comics, les quals abarquen moltes pel·lícules. Entre elles destaquem, per exemple, Aquaman, estrenada en l'any 2018 i que està protagonitzada per Jason Momoa.
8: Hace 4 años no tenía oficio ni beneficio. Era un vagabundo sin hogar. Pero ahora soy marido y padre. Y no lo cambiaría por nada del mundo. No sé cómo te apañabas, papá.
9: Mi trabajo era mucho menos estresante que el tuyo.
8: Sí, al final conseguí trabajo. Soy el rey de Atlantis. 500 millones de criaturas, de todas las especies conocidas del océano, consideran esto su hogar. Pero eso no significa que yo sea del agrado de todas.
0: Aquaman és la cinta de DC amb major recaptació històrica, superant els 1.150 milions a nivell global. Altres destacades de dins del món de DC està Batman contra Superman, Dawn of Justice, que va recaptar 872,9 milions, o Esquadró Suïcida, estrenada en l'any 2016, que va aconseguir 758,6 milions. La franquícia original de DC Comics va tindre un pressupost acumulat aproximadament de 1.870 milions per a les seues produccions principals, en un total de 9,25 mil milions de dòlars.
10: Un verdadero rey tiende puentes.
0: Algunes de les pel·lícules d'aquesta saga són les de Superman, Batman, La Lliga de la Justícia, Watchmen o V de Vendetta, entre d'altres.
10: Durante el reinado de Atlan había 7 reinos. Y el tridente era una maldición para todos ellos.
11: La magia negra del tridente se está extendiendo.
10: Pretende acabar con el linaje.
1: Una de les sagues més icòniques de la història és Jurassic Park, estrenada la primera part en 1993 i que està protagonitzada per Sam Neill i Laura Dern, entre d'altres.
12: No se trata de control.
13: Quieto.
12: Es una relación basada en el respeto.
13: Estos animales piensan, tengo que comer. Tengo que cazar. Tengo que... Tendrías que entender al menos una de esas cosas.
14: Siempre que hemos inaugurado una nueva atracción, la asistencia ha aumentado.
15: ¡Qué pasada!
14: Se pensó que la alteración genética aumentaría el factor sorpresa.
16: Son dinosaurios. La sorpresa está asegurada.
17: Queríamos que ella fuera aún más grande que el T-Rex.
18: ¿Qué ha pasado con su hermano?
14: Se lo comió.
1: Jurassic Park és una franquícia literària, cinematogràfica i de videojocs que va començar amb la novel·la del mateix títol de l'escriptor Michael Crichton, publicada per primera vegada als Estats Units en l'any 1990. Posteriorment va ser adaptada com una pel·lícula del mateix nom dirigida per Steven Spielberg.
19: Mata por placer.
1: És considerada com un relat de preocupació sobre la manipulació biològica de la mateixa manera que ho va fer la novel·la de Frankenstein, de Mary Shelley, en el seu temps. En este relat s'utilitza el concepte matemàtic de la teoria del caos i les seues implicacions filosòfiques per explicar el col·lapse d'un parc d'atraccions que té com a espectacle principal unes certes espècies de dinosaures recreades artificialment. La primera part, estrenada en 1993, conta que un parc temàtic en una illa de Costa Rica es convertís en malson quan els dinosaures s'escapen. La segona part, El Mundo Perdido, es va estrenar en 1997, la tercera part es va estrenar en 2001 i després va haver un bot amb Jurassic World en l'any 2015, on un nou parc a l'illa ennuvolar presenta a l'híbrid Indominus Rex. Després es va estrenar en Jurassic World, El Regne Caigut, en l'any 2018, Jurassic World Dominion en l'any 2022 i finalment Jurassic World Revive en l'any 2025. I en total tenen una recaptació de 6.000 milions de dòlars.
0: Continuem amb una altra de les sagues més populars de tots els temps i que va catapultar a la fama a un dels actors més importants del panorama, com és, per exemple, Hugh Jackman. Estem parlant de X-Men, estrenada en l'any 2000.
20: Se han librado muchas batallas a lo largo de los años, pero ninguna ha sido como esta. ¿Estamos destinados a destruirnos entre nosotros o podemos cambiar nuestra esencia y unirnos? ¿Es el futuro realmente inalterable?

0: mutantes. Nos encontramos al borde de la extinción. Tendrás que ir al pasado.
1: Hay que acabar esta guerra antes de que empiece. Usa tu poder.
2: Reúne a los X-Men.
3: Parlem de curiositats de la saga de X-Men. La seqüela, titulada X-Men 2, va recaptar el doble que la seva predecessora, el que va deixar més que buidat el camí per al tercer lliurament, la tercera pel·lícula de X-Men, La decisió final. Una pel·lícula que va canviar de director quan Brett Ratner es va posar al capdavant del projecte, però va continuar apostant pel carisma dels seus protagonistes i una història centrada en el conflicte que sorgís quan es descobrís una cura per a les mutacions d'estos humans amb habilitats especials.
1: Entre nosotros, Charles. He visto morir a mucha gente. Amigos.
3: 3 anys després de l'estrena de La decisió final, va arribar a la pantalla gran X-Men Origins, Lobezno, el spin-off protagonitzat pel personatge de Hugh Jackman i que també comptaria amb una segona part, Lobezno Immortal. També tinguem X-Men Días del Futuro Pasado, el quart film de la saga que ens va presentar a una versió més jove del professor Xavier i el que fora el seu gran amic en la joventut, el mutant Magneto, plantejant així un bot temporal que va funcionar també, que va servir de base per a la cinquena pel·lícula, X-Men Apocalipsi. La saga fílmica dels X-Men és la segona sèrie més taquillera basada en personatges de Marvel Comics darrere, això sí, de l'univers cinematogràfic de Marvel. Amb un total de 13 pel·lícules llançades entre els anys 2000 i 2020, la franquícia d'X-Men ha recaptat més de 6,08 mil milions a nivell mundial. La pel·lícula individual més exitosa d'aquesta saga és la de Deadpool 2, estrenada en 2018.
4: I continuem amb el repàs de les sagues més taquilleres amb Fast and Furious, estrenada la primera entrega en l'any 2001 i que està protagonitzada per Paul Walker, Vin Diesel i Michelle Rodríguez.
5: Una carrera, 2000 por barba. El que gana se lo lleva todo.
6: No tengo pasta, tío, pero me apuesto mi coche.
7: Muy valiente, mucho.
5: Hecho. En la calle, donde uno se gana su reputación.
8: No importa que ganes por un centímetro o por un kilómetro. Si ganas, ganas.
9: Vamos allá, vamos.
5: En un mundo que pasa de la ley.
8: ¡Sube!
10: Conduces como un profesional.
11: Pues no lo soy.
5: Si tienes coraje.
10: ¿Una cerveza?
12: Oye, Dom, ¿por qué has traído a ese capullo?
13: Porque él me ha librado de la trena.
5: Puedes tenerlo todo.
14: A mi hermano le gustas, y eso no suele pasar.
5: Pero cuando la rivalidad es una forma de vida...
15: Creí que teníamos un trato. Tú no te metes, yo no me meto.
5: Y la lealtad es lo único que importa.
16: No conoces a ese capullo. Ándate con ojo.
17: Rómpele el corazón y te rompo el...
4: La saga també inclou curtmetratges, una sèrie de televisió, espectacles en viu, videojocs i atraccions de parcs temàtics. Fast and Furious està distribuïda per Universal Pictures, si bé la saga ha tingut una baixa molt important de l'elenc amb la mort de Paul Walker. En l'any 2013, Vin Diesel va continuar amb les sèries de pel·lícules que li va prometre a l'actor, recalcant que juntament amb la resta de l'elenc consideren que fins i tot la saga està molt activa. La primera pel·lícula es va estrenar en 2001, donant principi a la tetralogia original de pel·lícules centrades en les carreres de carrer il·legals, que va culminar amb la pel·lícula Fast and Furious en 2009. La franquícia va fer una transició cap als atracaments i l'espionatge amb Fast Five en l'any 2011, a la qual van seguir 5 seqüeles d'aquest gènere, la més recent de les quals, Fast X, es va estrenar el 19 de maig de 2023. La franquícia és la quinta sèrie cinematogràfica amb majors recaptacions de la història, amb 9,90 mil milions de dòlars. La recepció crítica va ser mixta, principalment per a les primeres quatre pel·lícules, mentre que les pel·lícules posteriors van ser rebudes de manera més positiva. Fora del cinema, la franquícia ha sigut foco per a altres mitjans, com atraccions en Universal Studios de Hollywood, espectacles en viu, anuncis, diversos videojocs i joguet. I també es considera que la saga és el vehicle que va impulsar els actors Vin Diesel i Paul Walker a la fama.
3: I ara ens aventurem en la trilogia del Senyor de los Anillos de Peter Jackson, famosa pel seu rodatge a Nova Zelanda entre l'any 1999 i l'any 2000, on es van filmar les tres pel·lícules de manera simultània.
0: En los dominios de la Tierra Media se cuenta la leyenda de Sauron, el Señor Oscuro, y del Anillo Forjado para otorgarle el poder de esclavizar al mundo. Perdido durante siglos, fue codiciado y buscado por muchos. Pero ha acabado en manos de quien menos cabía imaginar. A Sauron le basta este anillo para cubrir las tierras de oscuridad.
7: ¿Qué debo hacer?
0: El anillo debe ser destruido.
11: El anillo debe ser destruido en las llamas del Monte del Destino.
18: Habita en su seno un mal que nunca duerme.
19: Las tropas de Sauron han emprendido la marcha. Encontrarán el anillo y matarán a su portador.
20: ¡Ahora! ¡Frodo!
21: ¡Corra, mi señor!
7: No puedo hacer esto solo.
18: Cuenta con mi espada.
3: La trilogia principal es compon per les pel·lícules de la Comunidad del Anillo, Las dos Torres i El retorno del rei. Van ser 14 mesos de rodatge, més de 400 dies recorrent els llocs més recòndits, els racons més inhòspits d'una Nova Zelanda cridada a convertir-se en el bressol cinematogràfic de la Terra Mitjana.
22: ¡Escondeos!
0: Debes recordar, Frodo, que el anillo anhela volver a su dueño. Desea que lo encuentren. Confiemos en que nuestra presencia...
3: I és que des de l'11 d'octubre de 1999 i fins al 22 de desembre de l'any 2000, l'adaptació a la gran pantalla de les novel·les de Tolkien es va materialitzar en un dels projectes més ambiciosos de la història del cinema en involucrar a 7 unitats de rodatge en la gravació simultània i ininterrompuda de 3 pel·lícules.
7: Ojalá el anillo nunca hubiera llegado a mí.
21: ¡Atrás, maldito!
3: L'actor que va donar vida a Saruman, Christopher Lee, era l'únic membre del repartiment que havia conegut en persona l'escriptor a Tolkien. La seva fascinació per l'obra literària era tan gran que llegia una vegada a l'any els tres llibres del Senyor dels Anells, des de la seva data de publicació, en 1954, fins a l'any de la seva mort, en 2015. Després vindria la saga del Hobbit entre els anys 2012 i 2014 i la saga total va recaptar més de 9,43 mil milions de dòlars.
4: De la Terra Mitjana ens traslladem al món màgic de Harry Potter, que consta de 8 pel·lícules.
23: ¡Extraordinario honor!
24: ¿Quién eres tú?
23: Dobby, el elfo doméstico. Harry Potter no debe regresar a Hogwarts este curso.
24: Debemos estar cerca. Espera.
23: Si Harry Potter vuelve a la escuela, se expondrá a un gran peligro.
25: Bueno, sangre. Ha llegado la hora de matar.
26: Hogwarts ya no es un lugar seguro. La cámara secreta ha sido abierta.
24: ¿Entonces existe realmente?
27: Sí, McGonagall está preocupada y todos los profesores.
28: Dicen que la cámara secreta es el hogar de un monstruo.
4: Vosotros tres... Hem parlat molt de les curiositats de la saga escrita per J.K. Rowling al llarg dels anys. Els noms de Harry, Ron i Hermione queden gravats en la història de la literatura i del cinema i dins de poc de la televisió. I és que s'ha confirmat que el 25 de desembre de 2026 s'estrena la primera temporada de la nova versió de Harry Potter en HBO. En total han recaptat més de 14.000 milions de dòlars en recaptació.
1: No tengáis miedo.
2: Enfrentemos el poder de Slytherin contra el famoso Harry Potter.

0: I ara anem amb el top 3 de les sagues més taquilleres de la història, Star Wars, James Bond i l'univers cinematogràfic de Marvel.
1: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
2: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
1: Esto no es por venganza, es para evitar otra guerra.
2: Antes de ponerte en peligro, revisa tu armadura.
1: Protegemos todo aquello por lo que la rebelión ha luchado.
3: Buena suerte. La vas a necesitar. ¿Qué?
2: Cinturón.
0: En Star Wars actualment existeixen 11 pel·lícules oficials d'acció real, live action, en la saga principal. Això inclou la trilogia original, la trilogia de prequeles, la trilogia de seqüeles i dos històries independents, és a dir, dos spin-offs. El total recaptat de les pel·lícules és de més de 20.000 milions de dòlars. Tot això sense comptar que l'univers de Star Wars té més de 10 sèries principals de televisió, tant animades com d'acció real. I s'espera que entre els anys 2026 i 2028 hi hagin 5 produccions audiovisuals noves, ja sigui en format sèrie com pel·lícula.
2: Protegen a los mayores.
0: Com a curiositat, el castell de Xàtiva va ser escenari del rodatge de la segona temporada de la sèrie de Star Wars Andor, gravada en l'abril de 2023. La fortalesa es va transformar per a recrear un mercat intergalàctic destacant les seues muralles i torres històriques com a part de l'univers de la saga. A més de Xàtiva, la producció també va gravar a la Ciutat de les Arts i de les Ciències i el Palau de les Arts a València.
4: L'agent britànic James Bond es troba en la segona posició amb una recaptació total de la saga de pel·lícules de 22.000 milions de dòlars.
5: ¿Por qué iba yo a traicionarte?
6: Todos tenemos secretos. Aún no he descubierto los tuyos.
7: El mundo se está rearmando demasiado rápido. Y 007.
8: Necesito tu ayuda. Solo puedo confiar en ti.
5: El mundo ha avanzado, comandante Bond.
6: ¿Eres una doble cero?
5: Hace 2 años. Tú a lo tuyo. Si te interpones en mi camino, te meto una bala en la rodilla. En la buena.
9: Creía que congeniaríais.
10: ¿Nombre?
6: Bond. James Bond.
11: Así que no estás muerto.
12: Q, te he echado de menos.
4: La saga de James Bond, iniciada l'any 1962 amb el Doctor No, és una de les més longeves i estrenades del cinema, basada en les novel·les de Ian Fleming. S'han estrenat un total de 25 pel·lícules. Els actors principals han sigut Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan i Daniel Craig.
7: Cuando su secreto salga a la luz, date por muerto.
4: Roger Moore ostenta el rècord d'haver interpretat a James Bond la major quantitat de vegades en la franquícia oficial, protagonitzant 7 pel·lícules entre l'any 1973 i 1985. Li seguís molt de prop Sean Connery, que va interpretar oficialment a l'agent 007 en 6 ocasions.
13: Tus habilidades morirán con tu cuerpo.
4: Encara que la majoria seguís en un ordre cronològic, l'era de Daniel Craig de l'any 2006 a 2021 funciona en gran manera com un reinici de la història del personatge.
0: Listen, baby. Ain't no mountain high, ain't no valley low. I acabem amb l'univers cinematogràfic de Marvel, que amb 37 pel·lícules han recaptat més de 40.000 milions de dòlars en taquilla.
5: Desde que le conozco, solo ha tenido un objetivo. Destruir medio universo. Si consigue las gemas del infinito, podrá hacerlo con solo un chasquido. Así, sin más.
10: Repíteme su nombre.
5: Thanos.
0: La franquícia de Los Vengadores va començar en l'any 2008 amb Iron Man i abasta diverses fases que inclouen la saga de l'infinit i l'actual saga del multivers. La saga de l'infinit té un total de 23 pel·lícules. A més, també existeixen més de 24 sèries d'acció real produïdes directament per Marvel Studios i Disney Plus i Marvel Television, sumant desenes de temporades, si s'inclouen també produccions anteriors, com les de Netflix, Agents of S.H.I.E.L.D. i també les animades.
12: I quan termine, media humanitat seguirà existint.
0: Marvel Studios té confirmats diverses estrenes importants fins a 2027, destacant la saga del multivers amb pel·lícules com Avengers Doomsday per a desembre del 26, Avengers Secret Wars al 27 i també una nova de Spider-Man amb Tom Holland, és a dir, una mitjana de 3 estrenes per any.
4: I fins ací el programa, és dos programes especials sobre les sagues més taquilleres de la història del cinema. Nosaltres tornem la setmana que ve amb més curiositats del món del cine i de les sèries de Canals Ràdio, Llosa FM, Guadassuar Ràdio, Ràdio Manises, Ràdio Pego, Ràdio Altea, Ràdio Túria l'Eliana, Ràdio Ribarroja, Ràdio L'Om de Picassent i Ràdio Cocentaina.
0: I la nostra seguidora, Andrea Perucho, ens recomana la sèrie de HBO Max anomenada From, que tracta d'un misteri d'un poble de malson en el centre d'Amèrica que atrapa a tots els que hi entren. És una sèrie que mescla terror, intriga, monstres i un món sobrenatural i fantàstic.
4: Si ens vols recomanar una sèrie o una pel·li, ens pots escriure a través del nostre Instagram, @camerayacció. I recordo que també ens podeu escoltar en iVoox, Spotify, TuneIn i YouTube.
0: Salutacions!

Les emissores municipals valencianes són més i cada vegada tenim més presència i més coses a dir. Escolta'ns, xarxa d'emissores municipals valencianes.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: radiopego@radiopego està també a Facebook i Twitter.
1: Per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida, escolta Radio Pego, una ràdio sempre viva.

0: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
1: Amb els peus a terra i les mans alçades, observar-se a dintre, des de fora, i mirar a fora, des de dintre. Connectar-se per a actuar i desconnectar-se per a somiar. 107.8.

0: Vesprades de cine a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall. Dissabte 9 de maig a les 7 de la vesprada es projecta La invasió dels bàrbars i a continuació hi haurà col·loqui amb el seu guionista i director Vicent Monsonís.
1: És la invasió dels bàrbars.
0: La història ens situa a València l'any 1939. Esperança és conservadora d'art i responsable de les obres del Museu del Prado, traslladades al Cap i Casal durant la guerra per a protegir-les dels bombardejos feixistes. Acabada la guerra, Esperança és detinguda i interrogada per un tinent franquista sobre un quadre de la col·lecció del Prado que no apareix, el títol del qual dona nom a la pel·lícula La invasió dels bàrbars. 80 anys després, la seva neta, Aurora, s'enfronta a l'alcalde d'un poble pròxim a València per l'exhumació d'una fosa del franquisme descoberta al seu terme municipal, on sospita que estarien les restes d'Esperança.
2: Es roben.
0: L'entrada és gratuïta i es pot aconseguir a la biblioteca en horari d'obertura de 9 del matí a 1 del migdia i de 5 a 8 de la vesprada. Es poden adquirir 2 entrades per persona fins a completar l'aforament, que és de 200 cadires. Organitza Ajuntament de Pego i Alzaila, Associació Cultural.

0: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
1: Cuando me dice que pare.
2: O que quiere irse a casa.
3: Cuando no dice nada.
1: Pero veo que se agobia.
2: Todos sabemos lo que significa no.
3: ¿No?
1: Si no entiendes un no,
2: eres un potencial agresor sexual.
3: No es no.
0: Respeta los límites, ¿sí o sí?
3: Gobierno de España.
4: Radio Pego, al 60.8 de la FM o a www.radiopego.com.
5: Radio Pego, a prop teu.
6: Què té en comú un taller d'artesania a Pego amb una gira mundial de Robert Plant, el mític cantant de Led Zeppelin? Aquesta setmana, a Entre Nosaltres, descobrim la història d'Alfons Silen, el lutier que va canviar les fronteres d'Europa pel cor de la Marina Alta.
7: Els matis d'Esbart, les illes són terribles, ens cerquen del mar. Aire, ens falta l'aire.
6: Parlarem de fusta i d'ànima, de com una guitarra nascuda al nostre poble acaba conquistant els Estats Units i de per què la tendresa radical i el valencià són les millors eines per a construir una llar.
8: La identitat no és on naixes, sinó on decideixes posar l'ànima.
6: No te'l perdes. Aquest dimarts 12 de maig a les 20 hores, entrevista a Alfons Silen amb Xavi Aparici. Escolta'ns al 107.8 de la FM o a qualsevol lloc del món a través de www.radiopego.com.

0: té en comú un taller d'artesania a Pego amb una gira mundial de Robert Plant, el mític cantant de Led Zeppelin? Aquesta setmana, a Entre Nosaltres, descobrim la història d'Alphonse Sillen, el lutier que va canviar les fronteres d'Europa pel cor de la Marina Alta.
1: Els matis d'Espart, les illes són terribles sense el vent del mar. Aire, ens falta l'aire.
0: Parlarem de fusta i d'ànima, de com una guitarra nascuda al nostre poble acaba conquistant els Estats Units i de per què la tendresa radical i el valencià són les millors eines per a construir una llar.
2: La identitat no és on naixes, sinó on decideixes posar l'ànima.
0: No te'l perdes. Aquest dimarts, 12 de maig, a les 20 hores, entrevista a Alphonse Sillen amb Xavi Aparici. Escolta'ns al 107.8 de la FM o a qualsevol lloc del món a través de www.radiopego.com.

Diuen que aquestes relacions no duren tant, que sempre es trenquen perquè un corre més que l'altre. Jo trobo que fins ara ho hem sabut bé, trobo que fins ara no ho hem fet malament.

0: Escolte, quantes persones poden pujar al taxi?
1: Home, com diu el codi, 4 en un taxi.
0: Ei, que podem pujar totes les persones. Au!
2: Cada dimecres, a les 9 de la nit, a Ràdio Pego. Escoltes Ràdio Pego.
3: T'agrada la música?
4: T'agrada la música?
3: Ràdio Pego.
4: 107.8 en FM.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.
1: Radio Pego, 107.8 de la FM.
2: Radio Pego, 107.8 FM.

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

0: 107.8 de la FM. Ràdio Peu. Som la teua veu.
1: Si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa, xarxa d'emissores municipals valencianes.

Mira per on, sense quasi adonar-nos, fa uns quants dies que hem encetat el mes de maig, sí, aquell del que se li espera que facin florir les plantes, els arbres fruiters i el conjunt dels vegetals. El refranyer valencià disposa d'un gran repertori per al mes de maig i és per això que recordem algunes dites i frases fetes relacionades amb alguna d'aquesta 31ena jornada que configuren tot el mes. Aigua de maig és molt dolenta per als sembrats. Costa més de passar el mes de maig que tota la resta de l'any. El roser de maig fa olor per tot l'any. Fins el 12 de maig, l'hivern, no diu me'n vaig. Les cireretes, d'una en una pel maig i pel juny agrapats. Doncs bé, el paisatge sonor del programa d'avui correrà a càrrec de la publicació col·lectiva que va fer ara fa anys Escola Valenciana i que s'hi correspon amb el volum 12 de la sèrie.

Gràcies. Que institucions com Escola Valenciana, Fundació Horta Sud, Federació d'Instituts d'Estudis del País Valencià, Campaners de la Catedral, Associació Borrianenca, Borrianenca de Cultura, la Fundació Carles Salvador, bueno, l'Associació d'Estudis Fallers i tantes altres més procuren per la nostra cultura i per el nostre país i pel nostre patrimoni. De no ser així, seria molt difícil la supervivència, la nostra supervivència com a poble.

Aquest mes de maig podem dir que resultarà ser el mes de les trobades d'Escola Valenciana, d'Escola en Valencià per antonomàcia. Moltes de les nostres comarques acullen bona cosa de persones estimadores de la nostra llengua, de la nostra cultura i de la nostra manera d'interpretar la vida. Malgrat això, ens topetem amb l'obstinada posició de les persones que ens malgovernen des de les nostres institucions, sí, aquells que ens han posat la cova en casa i des d'ella ens fan maleses.

el poder d'un déu sense fidels. I si les titelles està llen els seus cordells, on està escrit el codi que legitima l'odi, el seu odi. Qui signen eixos folis no són les meues regles, sempre han sigut les teues. Saps que si em condemnes no em sentiré culpable. Si plore vales és perquè no puc retenir-les. Si plore vales...

0: Sóc una ciutadana i vaig a parlar.
1: És el nostre torn.
2: Perquè la política no és sols el que es fa des de l'administració.
3: La política és tot.
4: Tot el que les persones fem.
1: I el que no fem.
5: Per això vos parlem.
6: I diguem que hem de treballar juntes.
7: Tenim un repte comú.
5: Imaginar el nostre futur.
4: L'horitzó és el 2030.
8: I el camí és un pacte.
9: Un treball conjunt entre la ciutadania, les empreses i les institucions.
2: Ja és l'hora de construir un projecte comú.
7: D'assumir l'urgència de les accions davant el canvi climàtic.
0: D'iniciar projectes que perduren més enllà d'una legislatura.
4: Més enllà d'interessos partidistes o personals.
7: És hora de compartir la responsabilitat política.
1: I ser partícips de les transformacions necessàries.
8: Les solucions no estan fora.
6: Les hem de construir nosaltres.
9: Nosaltres vol dir totes les persones.
4: Serà la nostra responsabilitat.
5: Serà intel·ligència col·lectiva.
4: Proposem una nova forma de fer les coses.
8: Nova.
6: Nova.
8: Nova. Posant en marxa accions concretes basades en dades objectives.
9: Perquè el que no es pot mesurar, no es pot millorar.
7: I estarem atents.
4: Apel·lant a les autoritats per a que reorienten els fons europeus cap a aquestes propostes.
1: I educant-nos en formes de vida més ecològiques, més sostenibles i més justes.
9: Serà un projecte molt gran.
4: Perquè el 2030 és un objectiu planetari.
7: Serà igualtat.
8: Serà innovació.
5: Serà mobilitat sostenible.
0: Serà nuestro futuro. Aquesta és una crida a l'espècie humana per a conservar la vida.
4: Triem el millor futur possible.
8: Inspirem a altres territoris.
7: Aturem el canvi climàtic.
2: Potser no tinguem més oportunitats.
6: Aquesta és una cita històrica.
0: Serà Horta Sud.

0: La meua llengua materna és el valencià.
1: La meua llengua materna és el valencià.
2: La meua llengua és el valencià.
3: La llengua naix amb tu. T'agafa la mà i mai no et solta. La respires, t'alimentes d'ella, et dona alè i paraules per endinsar-te al món. La llengua és el camí per a expressar la identitat, el lloc d'origen, la pertinença. Som de la llengua en què vam créixer, en què la mare ens va parlar per primer cop, en què riem amb qui ens acompanya, en què llegim, en què estimem, en què imaginem l'univers en què vivim. Com traduiríem la nostra essència sense una llengua pròpia? Com abraçaríem l'estima, l'enyorança o la tristor? Com descriuríem el vertige d'un capvespre, l'alba, la mar, la terra, l'horta, els fruits, el clima, els pobles, la vida? Com compartiríem converses, històries o arrels? Com seríem nosaltres si la llengua no fora la nostra segona pell?
4: Parle valencià des que nasqui.
5: Canta en valencià.
6: Llisc, escric i parle sobre llibres en valencià.
7: Faig humor en valencià.
2: Somie i estime en valencià.
8: Actue en valencià. I la meua llengua és l'art.
9: La meua llengua materna és el valencià. Comunique en valencià.
10: La meua llengua és rebel.
1: La meua llengua és ingovernable.
11: El valencià no és la meua llengua materna, però l'he après i ara és la meua eina de treball.
4: Estime esta llengua com si fora la materna i la parle per a preservar-la.
3: 21 de febrer, Dia Internacional de la Llengua Materna, amb l'objectiu de preservar i protegir tots els idiomes i dialectes que es parlen al món.

0: dates i fets. Iniciem el recorregut de les dates i fets més significatives d'aquesta setmana atípica. Diguem atípica perquè abraça des del dia en què s'emet el programa en directe fins al dia anterior, al d'una nova emissió. Per tant, iniciem el recorregut en el 7 de maig, concretament en l'any 2010, perquè va fer el seu traspàs a Ontinyent la mestra valenciana i activista en favor de l'ensenyament laic i en valencià, Empar Granell. Empar Granell i Tormo. Va fer la major part de la seva carrera professional com a docent al Col·legi Públic Lluís Vives d'Ontinyent, un centre que va ser pioner a introduir línies d'ensenyament escolaritzades en català al sud de la Sénia, a començaments dels anys 80. Dia 8 de maig és el Dia Internacional de la Creu Roja, però també el Dia Internacional contra la Talassèmia i el Dia de Record de les Víctimes de l'Exili de la Guerra de 1936-1939. Doncs bé, l'any 91 del segle passat, no, 81 del segle passat, el 1981, la Fira de Llibres es muntava per primera vegada a la Llotja de València. El dia 9 de maig és el Dia d'Europa. L'any 2011, la ballarina i coreògrafa valenciana Sol Picó va rebre el Premi Max de les Arts pel seu treball El Ball. Va estar guardonada dins les categories de millor intèrpret femenina i millor coreografia.
1: El Dia d'Europa es commemora cada 9 de maig, en record del ministre francès d'Afers Exteriors que l'any 1950 va donar el tret de partida a la creació de la Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer.
2: 9 de maig, Dia d'Europa.

Dia 10 de maig. Dia mundial del lupus. L'any 2024 es va produir una aurora boreal de color roig, visible a tot l'àmbit lingüístic i cultural. L'anterior va ser el 25 de gener, però de l'any 1938. L'11 de maig ve grafiat al calendari cívic com el Dia Internacional contra la Sinusitis. L'any 2002, la Fundació d'Intersindical Valenciana, va produir la Fundació d'Intersindical Valenciana, un sindicat de classe feminista, autònom i assembleari que defensa els drets de la classe treballadora amb independència de la seva situació, el seu gènere, la seva orientació sexual o el seu origen. L'11 de maig és el Dia Mundial contra la Fibromiàlgia i també el Dia Internacional de la Infermeria. L'any 2017, el ple del Consell del Govern Valencià aprovava el decret segons el qual el valencià era la llengua pròpia de la Generalitat. I rematem aquest recorregut per les dates i fets de la setmana amb el dia 13 de maig, Dia Mundial dels Xiquets i de les Xiquetes Hospitalitzats. L'any 2010 va fer el seu traspàs a València Rafael Sanus Abat, bisbe auxiliar, emèrit i teòleg, destacat per les seues posicions progressistes i per la recerca d'una església valentina acord amb els seus temps.

Durant anys, alguns van creure que havíem de fer coses molt grans per demostrar que som grans. Tot ben gran, i buit, i cap a fora. Però l'orgull de ser valencians no necessita ciment. Naix directament de la nostra terra. Naix de la nostra llum, intensa i transparent. De l'olor de pólvora i de flor de taronger. De la música de banda i el gust de rascar el socarrat. De les estructures impossibles que ens fan grans de veritat, les que no són de formigó. Del coratge, el talent i el treball de la nostra gent. El nostre orgull clava les arrels a la terra i creix dia a dia amb l'esforç i la perseverança de cada ciutat, de cada poble. Hem hagut de rebrotar tantes i tantes vegades que ens hem fet indestructibles. Som capaços de fer el que volem, sense haver de seguir ningú més. Perquè sabem que després de la tempesta no ve la calma. Ve la festa. I vindrà. Només cal revifar un poc la flama perquè torni a cremar ben fort la nostra passió de ser valencians.

0: Aquestes fotografies són la història quasi de la meva vida. I ara, pues, de colp i repent, la meva vida s'escapa. I per què no tornar a veure-les? I viure el que ja no tinc.
1: L'impacte que ha tingut la Dana mental és molt gran. I tindre els records, tindre la memòria d'on venim, pot contribuir des d'un punt de vista terapèutic d'estar bé mentalment.
2: La fotografia té una connexió con el corazón de la persona perquè és que representa tu vida, tu passat.
1: N'hi ha imatges de persones que si no es rescaten aquestes imatges fotogràfiques no tenen cap record.

Sí, sí. És el moment on sents la pell amb suor i l'harmonia amb la veu. I quan Paco i Camarón, quan Paco i Camarón es fonen en boleries, és quan tires l'arròs. És que no tens por a que faça palmes.

Una vegada escoltat el pessic de música que ens ha lliurat el taller de ràdio de Ràdio Berta de l'Escola d'Adults de Torrent, doncs ens dirigim cap als xiulits i aplaudiments d'aquesta setmana.

xiulits i aplaudiments. Ja fa bona cosa de programes que el primer xiulit de la sèrie l'il tenim encolomat al diputat del partit podrit que ocupa la bancada darrere del legislatiu valencià, tot i parapetant-se amb el seu aforament per no haver d'assumir cap responsabilitat política degut a la nefasta gestió de la barrancada i de la riuada d'ara fa un poc més d'any i mig. El segon xiulí del programa també es troba adjudicat. Es troba adjudicat en la persona del president substitut, que ocupa ara mateix el cadiral més gran de la Generalitat, i li l'adjudiquem degut a la manca de seriositat en el seu comportament i per no complir la paraula donada durant el seu discurs d'investidura. Finalment, adjudiquem un darrer xiulit al conjunt de jutges i magistrats que, fent ús del seu poder i de la seva ascendència, no fan més que practicar el lawfare per tal d'entrebancar la marxa de la política o d'afavorir els seus referents ideològics del partit conservador o ultraconservador, segons com se mire.

Aplaudim el conjunt del professorat valencià perquè, davant de les injustícies i dels incompliments de la Conselleria del RAM, han decidit muntar una vaga indefinida a partir de l'11 de maig, data en què un alt percentatge de docents han anunciat que la secundaran. També aplaudim la dignitat mostrada per enèsima vegada per les associacions que representen els familiars i desapareguts a causa de la barrancada de l'Horta Sud, que han decidit no acudir a la mesa permanent de treball promoguda per Juanfran. I aplaudim el col·lectiu Ovidi Montllor per denunciar el vet del Partit Popular i de Vox a la cantadora de cant d'estil Tatiana Prades i a Josep Aparicio Apa en la nit d'Albades de Godella.

0: Tenim molta sort. Viure en aquesta terra és un regal per moltes raons. Una d'elles és que creixem almenys amb dues llengües, el valencià i el castellà. I aquí amb alguna més. La diversitat sempre suma. I viure en una societat multilingüe potencia les capacitats d'aprenentatge. Una vegada que comences amb els idiomes, ja no pots parar. El francès, l'anglès, l'italià, el romanès... Avui en dia ja no se'ns fa estrany conviure amb molts parlars. Anar a classe en valencià, tindre el timeline de les xarxes en anglès o que la teua amiga t'ensenya a dir gràcies en àrab. Xucram! Viure en valencià és viure connectat al món. I, per tant, estudiar en valencià és un model d'èxit que ens prepara per als reptes del futur. Les nostres societats cada vegada són més diverses i les llengües són ponts que uneixen cultures i apropen a les persones. Així que a l'hora de triar centre, ja ho saps, tria aquells on el valencià siga la llengua vehicular. Creix en valencià. Escola Valenciana.
1: Ràdio L'Hom de Picassent.
2: Burjassot Ràdio.
3: Ràdio Godella.
4: Ràdio Rabosa.
5: Ràdio Túria, l'Eliana.
6: La ràdio del poble té moltes coses a dir. Ben trobat en la xarxa d'emissores municipals valencianes.

Hola, des de Ràdio Godella, per a la xarxa d'emissores municipals valencianes, comença una nova edició de El Vaixell. Un programa per a navegar sense fronteres pels mars de la música popular. Guió i selecció musical de Josep Vicent Domínguez. Benvinguts i comencem la nostra travessia.

0: Primer programa de maig i primera cançó del vaixell d'avui amb un grup molt interessant com és el del britànic d'origen camerunès Baka Beyon, formació creada l'any 1992 pel músic Martin Kravik, que elabora una síntesi musical unint les sonoritats africanes i cèltiques amb l'anomenat afrocèltic. Break Loyal és el tema que ens han oferit i que ens condueix cap a Àfrica ara amb la veu de la cantant de Benin Angelique Kidjo, i aquest Senamo.
1: Amadou, mogo kana fanta unke bulu ko fe fein.
2: Fanta un se gana, fanta un yani na dinye kundu ya.
1: Aye yine fanta un na, aye fanta un la du.
2: Aoga fanta un deme.
1: Gagani deme yiko sebe.

Continuem per terres africanes. Ara passem a Mali amb el músic Basse Koku Yaté i la seva formació Noni Ba. Introduït per Toumani Diabaté, toca el Nyuni, una mena de banjo, i va ser el promotor del projecte Buena Vista Social Club. Així el tenim, amb la seva banda, interpretant-nos Mustafa.

Quasi totes les cultures autòctones africanes van ser contaminades tant social com lingüísticament pels pobles colonitzadors. En l'Àfrica lusòfona, el sentiment nostàlgic del fado se li va afegir i va crear una llengua pròpia com el criol i una música germana com és la morna. A l'ombra de la gran Cesària Évora va sorgir Teófilo Chantré, primer com a compositor de molts temes de la cantant dels Peus Nus i després interpretant ell mateix les seues pròpies composicions. Instal·lat en París, lloc on va conèixer Cesària Évora, Teófilo Chantré és avui una de les màximes figures de la música capverdiana. I avui el tenim al vaixell amb aquest tema, Canta Cabo Verde.

Àfrica ens reté, ens enamora amb la varietat de la seva música popular, imatge de les diferents cultures que viuen al continent, però també en les seues incursions transoceàniques. Abans comentàvem la influència de Basse Koukou Yaté en la formació del projecte de música cubana Buena Vista Social Club. Eixa fascinació de la música cubana en molts artistes africans la podem comprovar en la trajectòria musical del congoleny Ricardo Lembo. L'any 1990 creà la formació Màquina Loca, unint la rumba congolenya amb el son montuno cubà. I el resultat és tan vitalista com interessant. Amb la calidesa caribenya i africana, anem a gaudir d'aquesta explosió musical que ens arriba amb el títol de «Si tu no sabes, no te metas».

I ara sí, la música de Ricardo Lembo i La màquina loca ens ha fet creuar l'Atlàntic i arribar a terres americanes. Ara en Perú, amb la guitarra i la veu de Manuel Chaprado, el gran mestre autodidacta i defensor de les cultures indígenes del seu país. Cachua de Chusqui és el tema interpretat en quechua que ens interpreta a continuació.

De les Cimeres Andines, el vaixell vola cap a les terres centrals de la vella Europa per tal d'escoltar els sons dels gitans hongaresos, i un dels actuals representants de la música gipsy és Romano Drom, que des de Budapest fa amb la seva banda una interessant fusió de músiques balcàniques, rumba catalana i altres estils influenciats pel pop ètnic. Satele Etzaf és la cançó que ens trasllada a aquest indret de l'Europa central.

Romano Drom i la vitalista música gipsi centroeuropea que ara entra en contraposició per allò dels equilibris contraposats amb la saudade dolça de la música del gallec Emilio Cao. Desaparegut en combat, ja que fa molts anys des del seu últim treball, Sinbad en Galícia. Des d'aleshores no vam saber res d'ell, així que avui rescatem una de les cançons d'aquell treball, la cançó que porta per títol De Longe.

Dolça evocació de l'arpista gallec Emilio Cao amb la saudade de les seues composicions. I saudade és un terme que els gallecs comparteixen amb els portuguesos. I quina cosa és la motivació d'eixa música personal que representa l'ànima del poble lusità, sinó la saudade? El fado es mou en eixe oceà sentimental de la melanconia entre un país present i un altre evocat entre les boires del desig. Avui, per exemple, nosaltres tenim saudade del vell barri lisboeta d'Alfama i per això recorrim a la veu d'una de les cantants més volgudes pels portuguesos. Del seu últim treball, Peregrina Sound, Dulce Pontes es torna a seduir amb aquesta versió renovada del fado que va popularitzar Amàlia Rodríguez amb letra de José Carlos Ari dos Santos i música de Alain Hoffman. Alfama.

Sublim, Dulce Pontes, amb aquesta versió quasi new age de l'antic fado, Alfama. Però mediterranis com som, ara tenim saudade, nostàlgia de la llum i color del Mare Nostrum, i per això hem reunit en un mateix tema les veus de la grega Cligeria i la cantant d'origen egipci Natasha Atlas. Les dues, com sirenes mediterrànies, ens encisaran de segur els propers minuts amb aquesta cançó que es diu Agapi Ioni.

Parafrasejant Serrat, què li anem a fer si vam néixer al Mediterrani? I per això els nostres sentits sempre estan mirant a la mar, esguard de blaus records d'infantesa que mou, com cap altre, el mestre Miquel Gil, perquè Catarroja també té port de mar. Mire la mar és el tema amb el qual el vaixell entrarà terra endins per somniar una vegada més en les blaus sortilegis de totes les zones musicals del món.

a la mar, camí de cots vaixells on lentament transiten els records.

mar, camí de cots vaixells, on lentament transiten els records.

0: Onades del món, camins oberts de músiques vives perquè expressen els sentiments, les emocions i tots els colors de les cultures d'aquest planeta blau. Gràcies una vegada més per compartir amb nosaltres aquest viatge musical, un viatge al qual esteu sempre convidats i convidades. Jordi Coll estarà com avui al control tècnic i Josep Vicent Domínguez, que vos parla així, front al micròfon. I sempre conduint-nos per espais de tolerància i llibertat, estarà esperant-nos el vaixell.
1: Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.

Abans de tancar el programa, doncs, ens agradaria fer unes recomanacions, donat que hem viscut i vivim, fins i tot en aquests dies en què s'emet el programa en directe, una nova edició de la Fira del Llibre. Doncs bé, ràpidament recomanem de Martí Domínguez, Ingrata Pàtria, un llibre sobre el metge, professor i rector de la Universitat de València, que va estar sentenciat a mort en un consell sumaríssim franquista l'any 1941. També recomanem el llibre Singapur, del professor Alfons Cervera, un llibre que ell assegura, i de fet en un programa anterior li van fer una xicoteta entrevista, que va començar en el 87 i no ha estat fins 11 anys després que l'ha pogut rematar. També recomanem el Caso Maeso, la sentència sanitària del segle. És un dietari, però també com una mena de recull de pensaments sobre com ho va viure Amparo González Caballero, que és una dona que va estar afectada per l'hepatitis degut a la mala praxis de Juan Maeso. Bueno, és un llibre que relata el que semblava un episodi mèdic més, que acaba destapant el major escàndol sanitari del conjunt de les Terres d'Espanya, amb centenars de persones contagiades per l'hepatitis. I com no, un any i mig després de la barrancada i de la riuada del 29 d'octubre, resulta recomanabilíssim i quasi com si fos un llibre de capçalera, 29O, Les hores del caos, la Dana, crònica d'una tragèdia, que va bastir ara fa un any també el periodista Sergi Pitarch. De fet, en moltes compareixences és utilitzat com a base per a fer les preguntes a les persones que compareixen, perquè dona pistes de com es va fer, de com es va viure i de què va passar exactament en el dia 29 i el dia 30 d'octubre del 2024.

Bueno, per nosaltres res més. Fins ací el programa d'avui. Prometem tornar a trobar-nos la setmana vinent en aquest mateix punt del dial, en la seva ràdio de capçalera, una de les emissores que forma part de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Gràcies per la seva amabilitat i atenció. Tanquem el taxi. Bueno, li posem la funda, baixem la persiana del lloc on tenim per costum deixar-lo, al garatge, deixar-lo descansar fins d'ací a 8 dies, comptant des d'avui, eh? Vinga, ens trobem a les zones hercianes.

0: ens acostem a altres pobles. Perquè creiem en la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians.
1: La tradició, la cultura, la llengua, la nostra terra. Radio Pel.

Terres Bàrbares, l'últim llibre de Vicent Flores, presenta a Pego divendres 8 de maig una història de secrets, de llegats familiars, de lleialtats, de tradicions i dels efectes devastadors de la memòria personal i col·lectiva silenciada. L'última novel·la del sociòleg i escriptor reflexiona en esta ocasió sobre el que és la veritat en la història de Guillem, fill de lluitadors antifranquistes i de Vera, abandonada pel pare. Periodistes que aspiren a la informació i a la veritat. Comprovaran que massa sovint les coses no són com semblen i hauran d'esperar que algun element, per mínim que siga, permeta trencar silencis. Terres Bàrbares es presenta a Pego amb la presència de Vicent Flor, la participació d'Elvira Cambrils i el regidor de Cultura, Josep Mengual. La cita és a les 7 de la vesprada a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall.

0: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.
1: Estàs escoltant Ràdio Pego. I queda't amb nosaltres.

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

0: Fego, París i Londres, un programa d'entrevistes, una tertúlia cordial i amable que ens ajudarà a conèixer la riquesa humana de Pego i les nostres comarques.
1: Fego, París i Londres, un programa per a aprendre coses de la nostra gent, un programa per a conèixer millor la vida dels nostres pobles.
0: Fego, París i Londres, tots els dijous de 9 a 10 de la nit.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

l'hora del blues. Si estimes la bona música i vols viure la màgia del blues, aquest és el teu programa. Un programa de Ràdio Pego presentat per Modesto Herbàs. És dijous de 8 a 9 de la nit. No et deixarà indiferent. Sent el blues. Viu la música.

0: barbàrie, destrucció, desolació, incredulitat.
1: Què ha passat?
2: No pot ser, no pot ser, no pot ser.
0: Gato con uñas. Quilòmetre zero. Un programa de 60 minuts que em fan un ben gran. Quilòmetre zero. Dimarts a les 9 de la nit. Un programa de por? No. Un programa de vi? Sis. Un platet d'olives xafaes en el colze. Quilòmetre zero. Zero.
3: Zero. Zero.
0: Encara estàs a temps d'apagar la ràdio.
4: Ràdio Pego. Som la teua veu.

0: Terres bàrbares, l'últim llibre de Vicent Flores, presenta a Pego divendres 8 de maig una història de secrets, de lligats familiars, de lleialtats, de tradicions i dels efectes devastadors de la memòria personal i col·lectiva silenciada. L'última novel·la del sociòleg i escriptor reflexiona en esta ocasió sobre el que és la veritat en la història de Guillem, fill de lluitadors antifranquistes i de Vera, abandonada pel pare. Periodistes que aspiren a la informació i a la veritat. Comprovaran que massa sovint les coses no són com semblen i hauran d'esperar que algun element, per mínim que siga, permeta trencar silencis. Terres Bàrbares es presenta a Pego amb la presència de Vicent Flor, la participació d'Elvira Cambrils i el regidor de Cultura, Josep Mengual. La cita és a les 7 de la vesprada a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall.
1: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Radio Pego.
0: Vesprades de cine a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall. Dissabte 9 de maig, a les 7 de la vesprada, es projecta la invasió dels bàrbars i a continuació hi haurà col·loqui amb el seu guionista i director Vicent Monsonís.
2: És la invasió de los bárbaros.
0: La història ens situa a València l'any 1939. Esperança és conservadora d'art i responsable de les obres del Museu del Prado, traslladades al Cap i Casal durant la guerra per a protegir-les dels bombardejos feixistes. Acabada la guerra, Esperança és detinguda i interrogada per un tinent franquista sobre un quadre de la col·lecció del Prado que no apareix, el títol del qual dona nom a la pel·lícula La invasió dels bàrbars. 80 anys després, la seva neta, Aurora, s'enfronta a l'alcalde d'un poble pròxim a València per l'exhumació d'una fosa del franquisme descoberta al seu terme municipal, on sospita que estarien les restes d'Esperança.
2: Es roben.
0: L'entrada és gratuïta i es pot aconseguir a la biblioteca en horari d'obertura de 9 del matí a 1 del migdia i de 5 a 8 de la vesprada. Es poden adquirir 2 entrades per persona fins a completar l'aforament, que és de 200 cadires. Organitza Ajuntament de Pego i Alzaila, Associació Cultural.
3: Radio Pego, 107.8 en FM.
0: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? 2 horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: Ràdio Pego, 107.8 de l'FM.
1: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.

0: Radio Pego, www.radiopego.com.
1: Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. A Entre Nosaltres volem teixir un fil que unix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 20 hores en Ràdio Pego, 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí i sempre disponible a radiopego.com i en Spotify Entre Nosaltres / podcast. Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici, la teua companyia setmanal.